0: fàcil de controlar. I avui volíem donar un pas més enllà i parlar de circumstàncies un poquet més greus i parlar pues, d'aquells traumatismes que afecten a la zona cervical i craneal.
1: Sí, ahí és veritat que n'hi ha més desconeixement. L'altre dia estiguem parlant pues, bueno, si te xorra el nas un poquet de sang, si n'hi ha una ferida, una bambolla, bueno, cosetes que passen més en el dia a dia.
0: Efectivament.
1: Que està bé sempre, també recordar com s'ha de fer de forma correcta, però sí, efectivament, avui els temes que anem a tractar són de qüestions que podem pensar que n'hi ha major desconeixement de la gent. Així que anem a la primera de les preguntes. Està vostè preparat?
0: Crec que sí.
1: Bueno, això com si fos un concurs. Bé, com diem, pues anem amb la primera de les preguntes.
2: Soy Albert, ¿qué tengo que hacer si me doy un golpe en el cuello?
0: Bé, dins dels traumatismes de la zona alta, inclús el coll i el crani, evidentment tota la zona cervical és una zona en la que molts traumatismes poden tindre lloc. Poden tindre lloc traumatismes directes, per un col, per una colzada, per una caiguda, però quasi sempre, sobretot els més greus, solen ser traumatismes indirectes per caigudes en posicions no adequades, sobretot les caigudes laterals o les caigudes en hiperflexió del coll.
1: La típica caiguda d'un futbolista que ha anat igual a buscar una pilota de cap, se desequilibra i cau a terra.
0: El desequilibri que cau en el coll o cau en el cap doblegant-se el coll.
1: Correcte.
0: Sí, efectivament. Entonces ahí hi ha una barreja de circumstàncies que poden agreujar i ese problema. I d'això és el que podrem ara pues, intentar fer un poquet de diferenciació.
1: Molt bé. Bueno, pues anem a endinsar-nos en este camp en el que puguen ser els colps al coll. I anem en la segona pregunta, també incidint, no?, com dic, en el que són aquesta sèrie de circumstàncies.
3: Hola, soc Marc. Volia saber quins signes són els que me fan veure a mi que un colp en el coll és greu.
0: Bé, sobretot el signe transcendental és la pèrdua de sensibilitat del cos des de la part de coll cap avall. És una circumstància molt greu, és molt evident i és fàcil de veure, però també n'hi ha variabilitats en aquesta sensació. Entonces, moltes vegades el que arriba primer, que és el que té que valorar aquesta circumstància, la gravetat de la situació, pues, té que estar pendent sobretot de els possibles canvis en la sensació que pot tindre bé en els braços o bé en les cames la persona que ha tingut un accident en afectació del coll.
1: Uh-huh. I com se pot saber aquesta variació que pugui haver? Què n'hi ha que fer?
0: Són circumstàncies individuals. Normalment, quan tu, com persona normal, acudixes, és possible que la persona, el primer que te diga és que no noto las piernas o noto que los brazos tengo un hormigueo o... Entonces lo que tendrían que intentar es, sobretot quan el pacient està comunicant un problema d'estos, és intentar primer no mobilitzar-lo i després intentar tu realment comprovar que aquestes sensacions són realment diferents a les que podria tindre una persona normal, és a dir, tocar-li en els braços, tocar-li en les cames, comprovar que té sensació de que està notant-lo, i en el moment que tu, com a persona no metge, notes una cosa que no està dins de lo normal, pues, evidentment, primer acudir a un metge i intentar immobilitzar el pacient.
1: Hem entrat precisament en algunes de les coses que venen en la següent pregunta, no? Que és precisament també vinculada en aquestes qüestions de quan tens un colp en el coll. Així que anem precisament ja en aquesta tercera pregunta.
4: Hola, soy Mateo. Quiero saber si me doy un golpe fuerte en el cuello, ¿qué puedo hacer?
0: Fundamental, immobilitzar el pacient, immobilitzar la zona cervical, intentar que no hi hagi cap mobilització d'aquesta zona. Si tenim a l'abast un collar cervical seria ideal. Si no el tenim, pues, hem de buscar alguna circumstància que el puguem mobilitzar, o si no, un dels persones que estiguin en el nostre voltant fa de voluntari i que intenta immobilitzar des de baix del coll el cap per mantenir-lo, que si n'hi ha que mobilitzar el pacient en una camilla, una persona té que estar dedicada

0: que casi sempre que viatgem, pues, si no viatgem amb un metge, pues, viatgem amb un sanitari que ja està en, ja té una experiència important en aquest tipus de coses. I a partir d'ahí, pues, si n'hi ha que evacuar, pues, evacuar en les condicions de seguretat pel pacient lo més inflexibles possible.
1: Correcte, fent que el coll pues, no tinga, bueno, que es mantingui el més rígid possible i que no tinga una
0: En Estats
1: mobilitat.
0: Units està, això està super, super pautat i realment en un traumatisme cervical, encara que siga lleu, l'evacuació en una competició esportiva normalment és immediata. Ells tenen uns collerots especials que nosaltres també tenim en serveis d'urgències, en tenim, i directament immobilitzen el pacient i si l'enduen, tinga o no tinga sensacions de parestèsia o paràlisi o falta de sensibilitat.
1: Si algú em pregunta, també parlem de cols i de traumatismes, en aquest cas canviem d'ubicació, ja no estem parlant de traumatismes en el coll.
2: Què he de fer i no he de fer quan me dóna un fort colp al cap?
0: Vale, ara ja s'ha anat un poquet a la teula de l'organisme. Parlant exclusivament de lo que és un traumatisme craneal, bàsicament el que ens pot indicar la gravetat de la situació bàsicament és la consciència. És a dir, saber si el pacient en algun moment, des que ha tingut el colp, fins que nosaltres l'hem pogut atendre, o nosaltres o la persona que s'ha atès, ha perdut la consciència i en el cas de que no l'has que ha perdut o nosaltres no ho sapiguem, pues intentar parlar en el pacient si està conscient. Si està conscient, lo important seria comprovar que la consciència no ve acompanyada d'una desorientació, és a dir, hi ha que saber realment si sap on està, si sap quin dia és, si sap el seu nom, és a dir, preguntar-li
1: Correcte.
0: coses i preguntar-li molt seguit perquè ell estiga i nosaltres conscients de que realment no hi ha ningú problema. I després, altra circumstància que pot donar-nos una gravetat important és l'aparició d'hemorràgies per els qualsevol dels orificis cranials, que és evidentment un traumatisme molt greu. Nosaltres és difícil que el vegem en el nostre esport perquè és una cosa que és més fàcil veure en un deport amb molt més contacte o en un accident en deport de motor, aquest tipus de coses, però pot
1: Però pot
0: ocórrer.
1: passar, pot arribar a córrer, sí.
0: Sí.
1: També vinculat en aquest assumpte, en els traumatismes craneals, arriba la següent pregunta.
3: Hola, mira, me gustaría saber qué signos marcan cuando se dan un golpe en la cabeza a los niños, si son graves, si no.
0: Hem d'intentar comprovar que realment el pacient no ha tingut ninguna alteració en la consciència. D'acord? Si realment no ha hagut una alteració en la consciència, el traumatisme sol considerar-se com a leve i qualsevol traumatisme passa a ser un traumatisme de control domiciliari. Normalment, no, és un pas més allà, però si parlem, per exemple, d'un traumatisme dins d'un camp de futbol en el que estem nosaltres, si fem una valoració inicial i comprovem que és un traumatisme leve, després li donarem una fulla on li direm, mira, en casa tens que comprovar que no te passen ninguna d'aquestes
1: Si t'has
0: coses.
1: marejat o no t'has marejat en alçar-te, per exemple,
0: Si
1: no?
0: tens episodis de vòmits sense nàusea prèvia, si realment tens un dolor de cap mantingut i totes aquestes coses, o de repente notes que te mareges, totes aquestes són signes d'alarma després d'un traumatisme, perquè moltes vegades, així com el coll, normalment són estructures nervioses en una estructura, diguem, mòbil, el cap és una estructura tancada i hi ha sintomatologia que apareix al cap del temps
1: Sí.
0: per hiperpressió. És a dir,
1: Sí,
0: si hi ha una
1: no és tan
0: xicoteta
1: immediata.
0: hemorràgia que està augmentant la pressió en el crani, tu no lo veus, però potser a les 2 hores està causant un problema. I per això se li diu que en 24 hores deuen estar tranquils, deuen de controlar-se aquestes coses i a partir d'ahí fer vida normal.
1: Molt bé. L'última pregunta, ja també vinculat en el tema dels traumatismes craneals.
2: Hola, soy Aaron y me pregunto qué tengo que evitar si me pego en la cabeza.
0: Sobretot, n'hi ha que intentar no llevar-li importància a l'assumpte. Un traumatisme craneal sempre és una circumstància a la que n'hi ha que tindre compte. No se li pot dir, ah, tranquil, no passa res, això és un xitxon, tranquil, no passa res, això ens ha passat a tots. Bé, doncs, però n'hi ha circumstàncies

0: sobretot al cap del, de les hores, que poden donar problemes, d'acord? Ens passa com en el coll, intentar, sobretot quan són traumatismes greus, immobilitzar la zona. I si són traumatismes lleus que envies a casa, sempre aconsellem, i perquè està així escrit en els diaris, que si hi ha dolor de cap, intentar no donar medicació que puga alterar la coagulació de la sang, perquè la majoria de problemes greus dels traumatismes són les hemorràgies intracraneals, d'acord? Aleshores, tu, si tens un traumatisme craneal, tens un xiquet que té un dolor de cap i li dones un Voltaren, un ibuprofeno, qualsevol medicació antiinflamatòria que té descrita dins de les seues efectes secundaris, l'alteració de la coagulació, pues pots estar afavorint...
1: O una aspirina, per exemple, que s'anava abans, que fa que la sang siga més fluida.
0: Pues, tots els derivats de l'aspirina, tots ells tenen en major o menor medida aquesta, diguem, contraindicació en els traumatismes craneals. Aleshores, si tenim un dolor, hem de donar un paracetamol, que no afecta per res la coagulació, i el ximput. I ja està.
1: Pues perfecte. Pues bé, doctor, ahí queda l'explicació. Avui és veritat que era un tema un pel·li, si voleu, més farragós, no tant del dia a dia com el dia que
0: estiguem... allargat això.
1: Que, no tant com el dia a dia que estiguem parlant de, bueno, pues de com se tanyen les ungles, una altra sèrie de coses, però bueno, també poden passar en un camp de futbol, tindre traumatismes craneals o tindre traumatismes al coll. Interessant, com sempre, la selecció de la Fundació et dona vida, avui en companyia del doctor Aliaga. Un plaer, com sempre, doctor, que ens hagi acompanyat. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Hola, soy Amos Fonjala. Puedo escuchar todos los partidos de Valencia Mestalla en VCF Radio.
3: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una deu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
4: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
5: Hola afición, soy Iker Córdoba. Sigue la radio Valencia todos nuestros partidos.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Dona Vida, així estem, amb els integrants del cos mèdic del València Club de Futbol, els integrants del cos mèdic de l'Acadèmia del València Club de Futbol, en esta secció que ens ajuda sempre a tindre més informació, no?, i més dades a l'hora de poder actuar en qualsevol incidència. Avui, a més, ve de la mà d'una novedosa aplicació de mòbil, que també la medicina va modernitzant-se, i també hi ha aplicacions per al mòbil que són molt interessants des del punt de vista sanitari. Anem a parlar tot això amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal, com està? Molt bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Avui, en el mòbil en la mà, en una aplicació que és molt xula. Me ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no?, a tots els oients de VCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels ítems sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol, i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguem fer-se càrrec de la situació.
1: Així, nosaltres ja tenim l'aplicació CPR11, se l'havien descarregat abans de fer esta secció amb el doctor Juan Aliaga, evidentment, i bueno, ja tenim així descarregada l'aplicació i veiem que n'hi ha, així, quan l'obris, 11 passos, efectivament, 11 passos vinculats en el tema del que estem parlant en el dia d'avui, que és en el cas de que tingues algun futbolista que te'l trobes en quina situació.
2: Bé, el primer que tenim que saber és definir la situació, i és el que només diu el primer pas, el que vam parlar, que diu ràpido reconocimiento.
1: Pues anem a apretar-li, doctor. Apretem el botonet així que posa ràpido, número 1, ràpido reconocimiento.
3: Si vemos que un jugador cae y cuando nos acercamos le encontramos inconsciente, se trata de una parada cardíaca. Podemos sospechar una situación de parada cardiorrespiratoria cuando un jugador colapsa súbitamente sin que necesariamente haya sufrido un impacto, no
2: ahí
3: responde
2: este
3: a los estímulos.
2: Exigirá el explicador y nos va a decir que básicamente nos anem a trobar quan un jugador colapsa súbitamente, és a dir, cau a terra súbitament, si és que has que ha tingut ningun traumatisme previ o ninguna situació que te faci pensar que ha hagut una relació directa. És a dir, s'ha desmaiat, no sabem per què, podem estar en un cas. Què és el que ens determinarà? Probablement que el jugador no respon a ningun estímulo quan arribem al seu costat i que, a més, no respira amb normalitat. Potser no respirar amb normalitat o potser inclús que no respire.
1: Ese seria el primer pas, no? El reconèixer que estem davant d'una parada cardiorrespiratòria en un futbolista, en un jugador, en un xaval que de sobte pues, cau a terra, se desmaia sense que n'hi hagi pues, ni un xoc, ni una entrada, ni res de res. Anem al segon pas. 2. Evaluació i col·locar boca amunt.
3: Coloque al jugador boca arriba manejando el cuello con cuidado. Estimule al jugador.
2: Una vegada han trobat que la persona que ha caigut realment té problemes de respiració i sí que hem de tindre en compte que una sacudida, un espasme, no ens pot fer pensar que no realment està sort, perquè aquestes situacions d'espasme es poden ocorrir en una parada cardiorrespiratòria. Entonces, hem de tindre molt en compte que una vegada se trobem en el cas a la persona que està corrent això, tenim que tindre en boca per amunt. Segons els que ha caigut, tindrem que manejar el coll en compte. Ja hem parlat altres dies dels problemes dels traumatismes. Evidentment, una persona que es desmaia pot haver caigut de qualsevol manera i pot haver-se lesionat el coll, i això tindrem que tindre en compte. ¿Vale? Una vegada el tenim en aquesta col·locació, tenim que intentar estimular el jugador, comprovar que ell emetix una resposta que pot ser una resposta dolorosa o una resposta auditiva o visual, és a dir, un golpet, si coneguem el nom, dir el nom, contesta, respira, t'encuentres bien, en força, ¿vale? Tot això sempre hem d'intentar, una vegada trobem aquesta persona així, anar ja avisant al 112.
1: Correcte, que ese serà el següent pas. Quan ja han comprovat que aquesta persona pues igual no està acabant de reaccionar al que estem tractant de fer-li, arriba el tercer punt. Veiem així l'aplicació de la que estem parlant, esta CPR11, una aplicació que diem, pues, podeu descarregar qualsevol persona al vostre telèfon mòbil, i si vos trobeu una situació de necessitat, pues tindre ahí una primera informació, si és que no teniu cap sanitari al vostre costat. Com diem, tercer punt, demanar ayuda. Anem a apretar també este botonet.
3: Si el jugador no responde, pida ayuda llamando al teléfono local de emergencias. En Europa, 112. Solicite que le traigan un desfibrilador.
2: Molt bé, exactament. Ja us heu avançat abans. Nosaltres, si tenim l'equipació habitualment, no ho fem, però diguem que és important, i a nosaltres en els cursos d'atenció, encara que siguem personal sanitari, a no ser que treballem ja directament en un SAMU o en un quadre que ja portem, que siguem nosaltres l'últim escaló de l'urgència, també és convenient sempre cridar al 112, atenció, perquè tinguem sempre en el més ràpid possible l'atenció a aquest pacient. Sabem, i d'això ens heu ficat inclús en l'aplicació, que si podem, si tenim capacitat de tindre, tindrem que demanar el desfibrilador que habitualment en quasi totes les instal·lacions esportives hauria d'haver, sobretot en categories altes, i si ho aconseguim seria ideal tindre almenys una descàrrega en els primers 3 minuts des de que ocorreix l'episodi. Això moltes vegades no podem tindre-ho perquè evidentment desfibrilador no n'hi ha en tots els llocs. Nosaltres hem aconseguit ja tindre un desfibrilador portàtil que portem als partits, on anem nosaltres, per sempre tindre això recollit, i així en la ciutat esportiva també ne tenim equips ja preparats, perquè és molt important la rapidesa en aquests casos.
1: Ahí el que passa és que també qui estigui escoltant no es pot pensar, ui, jo no vaig a tocar un desfibrilador, com vaig a saber jo fer alguna cosa, no? Jo m'esperaria que vinga algú a que siga ahí l'encarregat, però clar, el problema és, i si resulta que per molt que hagis avisat ràpidament i que per molta pressa que se donen, igual aquests minuts són essencials, no?
2: Sí, però n'hi ha que tindre en compte que en totes les instal·lacions públiques en les que n'hi ha desfibriladors, que avui en dia no només són les instal·lacions esportives, també en els aeroports, en les estacions, tots aquests llocs públics, habitualment i junta l'aparato, té que haver gent de l'abast de la instal·lació que has que ha fet algun curs de formació, que són cursos molt senzills. Els aparatos avui en dia són semiautomàtics, vull dir, l'únic que tens que saber és ficar els electrodos, i l'aparato normalment ja té una imatge que te fica quan tens que ficar-los, un botonet de on-off on l'aparato analitza el pulso cardíaco que hi ha i analitza si necessita una descàrrega o no la necessita. Aquesta senzilla maniobra ja solventa el 90% dels problemes. No fa falta ser metge. Quan arriba el metge ja se va encarregar d'altres coses. Però aquestes coses, una persona en una xicoteta formació pot tranquil·lament solucionar aquest problema.
1: Bé, doncs ahí teniu, de moment, estos tres primers passos d'esta aplicació CPR11, que ja diem, se la pot descarregar qualsevol persona, i sempre és important tindre-la en el mòbil, i així si vos trobareu en un moment donat pues, una persona que podeu sospitar que té una parada cardiorrespiratòria, sabríeu com reaccionar. De moment hem repassat tres passos, n'hi ha molts més passos. Que això, doctor, anem a deixar-ho per a següents edicions de la Fundació Te Dona Vida.
2: Sí, anirem a poc desgranant tota la mangrana, que és, la veritat és important, i és una de les funcions més importants nostra, que és la formació i sobretot la prevenció en aquest tipus. No hi ha sols els traumatismes i totes les coses menors, que està molt bé que ho fem, perquè a més ajudem molt als entrenadors, que moltes vegades se veuen els que van sense este suport metge o sanitari de xicotetes coses, inclús aquestes coses que poden ocórrer, pues està bé que tinguin aquesta formació. I si no mos poden sentir, per almenys que algú els pugui contar a on poden tindre aquesta informació de forma senzilla.
1: I ja sabeu, esta aplicació de mòbil de la que avui hem estat parlant, CPR11, una aplicació on en 11 passos, de forma molt ràpida, te diuen què has de fer, que has de trobar-te en un futbolista, en un xaval, en una persona pel carrer, que també te pot passar, pues, que pugues sospitar que ha tingut una parada cardiorrespiratòria. Pues, ja diem, una aplicació, te la descarregues en el mòbil, CPR11, i te pot donar unes indicacions. Pues bé, doctor, les següents setmanes anem desvelant més passos d'esta aplicació i segur que n'hi ha més aplicacions per ahí de mòbil, de primers auxilis i de coses que poden ser interessants, que estarem a l'espera de que vostè ens conte.
2: Perfecte, pues així estarem, per anar informant-vos.
4: Hola, soy Hugo Duro, escucha todos los partidos en la radio oficial del club.
5: El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía.
6: ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt!
7: VCF Media Radio, 24 horas a tu lado. Amunt Valencia.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dóna Vida, esta secció que tenim aquí a VCF Radio, la ràdio oficial del València, per a tractar temes de salut, d'hàbits saludables per a la pràctica del futbol i sobretot de l'esport en general. Sobretot el que volem és que este espai servisca de conscienciació de lo important que és cuidar-nos i sobretot fomentar els bons hàbits saludables en xiquets i en xiquetes. I avui ens estem esta secció per a parlar de l'obesitat infantil, un problema que, la veritat, afecta a molts xiquets i xiquetes de València, de la comunitat valenciana, més del que pensem, eh? I anem a parlar de l'obesitat infantil i, sobretot, de com combatre-la amb el Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, que la veritat és que està fent un gran treball. Un servidor va ser testic de decepció en el mateix hospital, pues, del treball que estan fent. De fet, van rebre pues, han rebut un premi a nivell nacional pel seu programa PAIDO per a, bueno, previndre i combatre l'obesitat infantil. I amb la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, la doctora Empar Lurbe, els metges Isabel Torró, Julio Álvarez i també un enginyer que també participa en este programa, Pau Redón, pues van a ser els encarregats de ajudar-nos i d'explicar-nos pues, com previndre i com combatre l'obesitat infantil. I anem a començar avui amb la doctora Empar Lurbe, que és la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València.
2: L'obesitat infantil és un problema de salut actualment. Jo diria que per diversos motius. El primer de tots perquè és una patologia amb elevada prevalència. Què vol dir això? Que és un problema que se presenta en molta freqüència. A més, cada vegada hem vist en els últims anys que aquesta prevalència ha anat augmentant. I jo diria que més allà, cada vegada, els xiquets no és que siguin més obesos, sinó que és més greu l'obesitat que tenen. És més, el grau que té és major, és a dir, augmenta la freqüència d'una malaltia com és l'obesitat i, a més, són més severes, el grau d'obesitat és major. Que, curiosament, menys d'un 1% estan primers. El 54% tenen el pes normal i la resta, és a dir, aquest 45%, tenen algun grau de sobrepès.
1: En la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, cap del grup de Ciberov, aquest programa premiat a nivell nacional, estem en Empar Lurbe. Empar, què tal? Bona vesprada.
3: Bona vesprada.
1: Bueno, pues anem allà. Estàs disposada ja i preparada a contestar a totes les preguntes dels xiquets, xiquetes, pares i mares?
3: Clar que sí, encantada.
1: Bueno, pues allà va. Primera pregunta.
4: Què és l'obesitat i com la definim en nens i adolescents?
3: L'obesitat és, podem dir que és una malaltia. I és una malaltia que avui a dia està sent un problema de salut pública. Per què diguem que està sent un problema de salut pública? Pues perquè cada vegada té més prevalència. És a dir, cada vegada és més freqüent en la població pediàtrica. I per tant, com a malaltia, pot donar complicacions a curt i a llarg plaç. Però què podem dir que és l'obesitat? L'obesitat és un trastorn metabòlic que se produeix en general, quan estem parlant de l'obesitat que afecta fonamentalment a la població pediàtrica, perquè n'hi ha una desproporció entre les calories que s'ingereixen i les calories que se cremen. I sempre n'hi ha un balanç favorable, se crema menys de lo que entra. Què vol dir això? Pues que mengem més de lo que se deuria de menjar en molta caloria i se crema menys, estem més sentats i una vida més sedentària i menys activa. A què porta això? Això porta a que n'hi hagi un augment de la grasa corporal, que és el que caracteritza la presència d'obesitat. Què diguem, com podem nosaltres saber si un xiquet té un pes normal o no té el pes normal? A diferència de l'adult, que n'hi ha un punt de tall per definir si és obès o no, en els xiquets n'hi ha una característica fonamental i és que els xiquets creixen i se desenvolupen. Per tant, nosaltres, els pediatres lo que fem és anar a un estables, que és el que diguem els percentils, que és que se gasten ara, en general, són els de l'Organització Mundial de la Salut, que el que fan és mos donen una distribució en funció del sexe del xiquet, si és xic o xica, i segons l'edat que tinga, en quin punt està un paràmetre que relaciona el pes i la talla, és a dir, l'índice de massa corporal. Si aquest índice de massa corporal està per damunt del punt de tall que nosaltres considerem com a pes normal, vol dir que aquest xiquet té un excés de pes per la seva edat i pel sexe.
1: Pues, Empari, crec que la pregunta ha sigut perfectament contestada. Segona pregunta.
5: ¿Con qué frecuencia aparece en los niños españoles la obesidad?
3: La obesidad es altament prevalent. ¿Qué vol dir quan estem sentint que mos diuen que una patologia és altament prevalent? Pues que és molt freqüent. ¿Y en quins datos estem encontrant-se a nivell de l'estat espanyol? Bueno, pues podem comentar els datos d'un estudi que és el que se coneix com l'estudi Aladino que va fer el Ministeri de Sanitat. Aladino que respon a l'estudi que contempla l'alimentació, l'activitat física, el desenvolupament infantil i l'obesitat. En aquest estudi varen incluir-se xiquets de 6 a 9,9 anys i agarraren xiquets de totes les comunitats autònomes de l'Estat. En total, es varen incluir al voltant de 800 alumnes de 6 a 9 anys. I quina va ser la prevalència que se varen trobar? Pues bueno, del total de la població que se va estudiar, un 55% tenien un pes normal. Menos de un 1% estaven prims, és a dir, estaven per baix del pes que es tocava. Però un 45% tenien un excés de pes. És a dir, uno de cada dos xiquets de 6 a 9,9 anys tenen algun grau de sobrepès. Si això ho dividim, com comentàvem al principi, en el que és sobrepès o el que ja alcança el nivell d'obesitat, de sobrepès n'hi ha un 26%. És a dir, aproximadament uno de cada quatre xiquets pesa més de lo que li toca. I d'obesitat estàvem en un 18%. És a dir, podíem dir que uno de cada cinc. Com podem veure, són xifres que són importants. No pensem en tratar, pensem en evitar, en previndre que això aparega.
1: Anem en la tercera pregunta.
6: ¿Hay diferencias entre distintas comunidades autónomas?
3: Pues sí, també hi ha diferències entre les comunitats autònomes. En aquest estudi, que estem agarrant una població similar, representativa de lo que és l'estat espanyol, n'hi ha comunitats autònomes que tenen molta més prevalència de l'obesitat que altres. Entre elles, per exemple, Canàries és una comunitat que té una elevada prevalència d'obesitat i de sobrepès, tant en xics com en xiques. On està la comunitat valenciana? Bueno, pues en el cas dels xics, la prevalència d'obesitat està al voltant del 20%, és a dir, uno de cada cinc, i del sobrepès està ja al voltant del 50%, si juntem sobrepès i obesitat, uno de cada dos. És a dir, obesitat, uno de cada cinc. Sobrepès i obesitat, uno de cada dos. En el cas dels xics, en la nostra comunitat. En el cas de les xiques, en el cas de les xiques, la presència d'obesitat està al voltant d'un 20%, uno de cada cinc. I el que és sobrepès i obesitat també estem al capdavant, perquè estem al voltant del 45%. És a dir, a nivell de l'Estat n'hi ha diferències i la comunitat valenciana pues, té aquestes dades que, des de luego, són preocupants, igual que la resta del país, en el que trobar que uno de cada dos xiquets tenen algun excés de pes pues, no deixa de ser un tema per a preocupar-nos.
1: Següent pregunta.
7: ¿Es más frecuente la obesidad en chicos o en chicas?
3: Pues si mirem el global de la prevalència d'obesitat, podem dir que els xics, n'hi ha més xics obesos que xiques. en el...
0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Bueno, pues ahora esa falta, está Pepelu y está Germán Valera al llançament, va a ser Pepelu el de Denia, el balón, es gol de Pepelu. El gol de Pepelu en llançament de falta directa. Ahí la vista, se había jugado una mala pasada, pero el balón a Nautins en llançament de falta directa. Que ve Pepelu con le ha pegat. Es un auténtico especialista. En el minut de neu de la primera part s'avança el València. Marca Pepelu en llançament de falta directa. 0-1.
8: Hola, soy Hanna. Escucha todas mis paradas en la radio oficial del Valencia.
0: Abónate al Valencia Club de Fútbol Femenino 26-27. Campaña de abonos hasta el 20 de septiembre. Con un 20% de descuento para los abonados de la temporada pasada, socios VCF y los menores nacidos a partir del 14 de agosto de 2010. Junts, juntes, la vostra veu, la nostra força. Abónate al Valencia Club de Fútbol Femenino en valenciacf.com. Abono válido para los partidos de la Liga F y Copa de la Reina en el Antonio Puchades. La història no acaba, continua.
9: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'ha enxafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el camp de Mestalla.
10: Hola, afición. Soy Las. Sigue en la radio de Valencia todos nuestros partidos.
1: Ahí está el Valencia. Traguentar a este córner, el portugués André Almeida. Ya va la pilota Monte. El remate y gol, gol, gol.
11: ¡Vamos!
1: ¡Gol de acá!
11: ¡Sí, hombre, sí!
1: ¡Gol de acá! ¡Gol de acá! ¡Gol de acá! ¡Gol de acá! Acaba de avanzar al Valencia en el Santiago Bernabéu en el minuto 14. Ahí estaba Diaca, balón parada en ese corner que ha botado André Almeida.
11: Vamos, mi capitán.
1: Aparegut Mukhtar Diakabi. Sí, señor. Y ahí estaba rematando de capa en el área chicoteta Mukhtar Diakabi. 0-1 el Valencia, asaltante el Santiago Bernabéu. La chuga Diego López, llarga y para Rafa Mir, abre que bota arriba Rafa. Arriba Rafa Mir, Rafa Mir que se entra, hubo duro. ¡Gol, gol, gol!
11: ¡Vamos! ¡Vamos, hostia!
1: ¡Hubo duro, gol! Perdón. ¡El gol de la victoria! ¡El gol de la victoria! ¡Hubo duro, gol! ¡El gol de la victoria! ¡El gol de la victoria! ¡Hubo duro!
11: ¡Qué grande! ¡Qué grande!
12: ¡Genuguito!
13: ¡Gol! ¡El gol de Hugo Duro! ¡El gol de la victoria al Valencia! ¡Pero a ficarse 1-2! ¡1-2 en el minuto 94, Hugo Duro! ¡Pero a soñar en la victoria! ¡Sí, señor! ¡Ahí estaba la jugada! Cobli la había colocado a Diego López, a Rafa Mir que se entra y ahí estaba Hugo Duro, de capa, marcante, el gol de la victoria.
14: Valencianistes, soc Jaume Durà. Escolta els nostres partits en la ràdio del club.
0: Escolta VCF Media Ràdio des de qualsevol part del món per la app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància zero.
15: Hola, soy Stoile Dimitrescu. Escucho nuestros partidos a Radio Oficial del Club.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Javi Guerra, que se l'emporta en poderío. Que ve Javi Guerra, com aixita ahí de la pressió, el de Xilet. Javi Guerra busca el passe per a Sadik, obre Sadik dins l'àrea, Sadik, continua Sadik, el baló arrere, buscant a Luis Rioja, Luis Rioja, la passada ahí per a Ramazzani, el llançament i gol, gol, gol, gol, gol, gol, golàs, golàs, golàs, golàs.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Tratan de recuperar el balón per banda. Ahí anem a veure el de Nules. Se'n vola en Arcanós. Busca la centrada. Balón d'Islaria. Goduro. Gol! I gol! Goduro! Goduro! Goduro! Goduro! Gol! El gol de Goduro! Ha tornat a marcar! Goduro per avançar al València en este minut 4 per encarrilar la victòria. Goduro, quina jugada més bona, ai de ser, diguenos, per banda esquerra, com se n'ha anat, com li l'ha ficat a Goduro. I el madrileny que torna a marcar el seu segon gol esta temporada per encarrilar la victòria. Hugo Duro. Palo per a Fran Pérez, i se la contra Fran, i se la contra Fran, a veure Fran que se la emporta. Continua Fran Pérez busca Hugo Duro.
2: Qué buena.
1: A veure Hugo Duro, Hugo Duro. I gol!
3: Sí, sí.
1: Gol! El segon, el segon, el segon, Hugo Duro. Si cap un poc més la victòria davant l'Atleti de Madrid, ha marcat Hugo Duro. Quina jugada, mare meua, i sin ràpid a la contra el València li l'ha donat ahir, sí senyor Pepelu, per a Fran Pérez, que se n'ha anat ahir. Fran Pérez, que ha buscat el passe final per a Hugo Duro, i ahí estava el davanter madrileny per a marcar el segon del València, el segon en el seu compte particular. Mare meua, quin València poderós, avui davant l'Atleti de Madrid. València 2, Atleti de Madrid 0. Thierry, que per recuperar la pilota, buscant ahí el baló per a Javi Guerra, vol de Xile, retalla en la frontal, continua Javi Guerra, busca el llançament i gol! I gol!
2: Vamos!
1: Gol! Javi Guerra! Javi Guerra! Javi Guerra, el tercer gol! Ser per arredonir una gran victòria d'autorità, de prestigi del València davant l'Atleti de Madrid en el minut 53. Quin gol, mare meua, de Javi Guerra, com s'ha retirat ahí la frontal de l'àrea, com ha buscat el llançament, no se ho ha pensat el de Xilet, ha marcat el tercer per arredonir una gran victòria del València, 3-0 davant l'Atleti de Madrid. Javi Guerra.
4: Valencianistas, sí, Rubi, sigue los partidos del Valencia Mestalla en la radio oficial del club.
0: ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt! València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai Recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
2: Hola, soy Raúl Jiménez, portero del Valencia Mestalla. Escucha todos los partidos nuestros en la radio del club.
1: Recupera Javi Guerra la pilota. Bona,
3: banda,
1: ahí,
3: banda.
1: Diego
3: bien,
1: López.
3: Fulquier.
1: Desdobla,
3: dale, Fulquier. Dale.
1: Desdobla Fulquier. Abore Fulquier. Ahí está Dimitri Fulquier, que entra per banda. Dimitri Fulquier, arriba Javi Guerra. Courtois.
3: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
1: Jugador, gol. Jugador, gol. El València, i ahí està el gol de Hugo Duro en el minut 26, en una altra molt bona jugada del València, per banda dreta, Diego López, Fulquier, centra, i ahí estava Hugo Duro per a rematar ese baló que li ha quedat al València per a marcar, per a ficar-se per davant. El 1-0, quina jugada, Fulquier, el remata ahí de Javi Guerra i con Diem, Hugo Duro, ahí ha marcat el 1-0.
4: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.
0: Escolta VCF Media Radio desde qualsevol part del món per la app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
5: VCF Radio, l'informatiu del València.

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment. 100 anys d'història. 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Para mí Mestalla es el corazón del Valencia Club de Fútbol.

0: Hola, sóc Jaume Durà. No el perdis, els meus gols en la ràdio El València. Amunt!
1: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Ràdio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
2: Javi Guerra, dins l'àrea, Javi Guerra!

0: Moments històrics del València.
1: Un 2-2 ante el Castellón de la temporada 89-90 que contaba así Canal Nou.
2: Els jugadors del València que han posat per als companys de la premsa gràfica i el conjunt que prepara Víctor Espàrrago, que va a jugar amb Ocho Torena, Camarasa, Boro, Arias, Nando, Tomás, Toni, Arroyo, Lubo Pénez, Fernando i Fenoll. Per a possibles substitucions, Torres, Sempere, Ferrando, Subirats i Cuixart. L'àrbitre del partit serà el col·legiat navarrès, senyor Paz García, auxiliat en les bandes pel senyor Tresaco Gracia, amb el banderí color roig, i Martínez de la Puente, amb el banderí color groc. Alguna novetat des de la línia de vestidors, Jordi Carrascosa?
3: No, de moment cap novetat, estan els jugadors sobre el terreny de joc, l'àrbitre sortejant els dos terrenys, l'esquerra per al València, la dreta per al Castelló. Res més, tornarem amb protagonistes des de la línia de vestidors.
2: Hem de dir que juguen una clara base ofensiva els entrenadors, especialment l'entrenador del València, si tenim l'alineació que els acabem d'oferir en sobreimpressió. Víctor Espàrrago col·loca teòricament tres homes en punta, Toni, Lubo Pénez i Fenoll, i per part del Castelló també destacar, mencionar la presència tant de Cabrera com de Raúl, inclús Pelet, encara que Cabrera tindrà una missió, com hem dit en la connexió de l'informatiu Notícies Nou, una missió d'enllaç, més bé de mitja punta, per a complementar els dos homes teòrics, homes en punta, que col·loca el Luitxe en el partit d'avui. La temperatura agradable, el terreny de joc aparentment en bones condicions i tot a punt per a començar este derbi, derbi de la Comunitat Valenciana.
4: El partit del València a VCF Ràdio.
5: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
6: Cent anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a UBCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
7: Hola, soy Javi Guerra. Celebro a todos nuestros goles en la ràdio oficial del club.

0: Humor VCF. Els millors consells de salut pels professionals del València.
1: I aixòs bons consells, avui ens els apropa una de les doctores del València, Cristina Pérez. Què tal, com estem?
2: Bon dia, encantada d'estar així amb vosaltres.
1: Anem a parlar avui d'un tema que a mi em pareix, la veritat, que molt interessant. Conversàvem abans de començar esta conversa, valga la redundància, que hi ha molt que parlar, no?, sobre el que són les valoracions mèdico-esportives d'aptitud, allò que, per aquells que no sàpien esta part tan tècnica, no?, és allò que veiem, no?, aixes proves que es fan abans de començar la temporada o quan hi ha un fitxatge per veure que el jugador està bé, no?, que està en condicions òptimes, en condicions aptes per a poder competir.
2: Correcte. Són els estudis que nosaltres fem, aquestes valoracions, el que ens permeten és detectar factors de risc o situacions inclús de malaltia que poden haver donat o no símptomes i que puguen suposar un risc no només de lesions, sinó temes vitals. Això és el més important, el que més ens preocupa.
1: Parlem de tot aquest treball, no?, totes aquestes proves que es fan de manera prèvia, de manera preventiva també, per evitar qualsevol esglai durant la temporada, no?, en aquest cas.
2: Correcte. Sí, perquè hi ha coses que són molt òbvies. Si una persona té una malaltia que el porta a estar ingressat a l'hospital, sap que té un problema, però hi ha vegades que persones joves que fan esport, que es troben fantàsticament bé, no es poden imaginar que tinguin un problema. No sempre és així. Pot haver un problema cardiològic que no doni símptomes i avui en dia tenim recursos per a detectar a temps tots aquests possibles problemes o la major part d'ells.
1: Evidentment, quan pensem en les proves, no?, en totes les proves que es fan de manera prèvia, moltes vegades, vinculat a l'esport, pensem pues, que estiga bé muscularment, que no tinga cap lesió, no?, el que més es mira, no?, o dona la sensació que més es mira, però tal volta, a nivell de salut global, és el menys important, perquè és cert que sí que te va condicionar que hi hagi una lesió o no, o un problema muscular, o sí, o de qualsevol índole, però després hi ha altres que són els que són perillosos de veritat per a la vida.
2: Sí, sí. Fixa't que parlem de valoracions mèdico-esportives, perquè són àmplies, ara si vols parlem un poquet en què poden consistir, però tenim molt clar que cuidar el cos és molt important i en un esportista és essencial i busquem tenir les millors condicions per un bon rendiment i clar, és bàsic, però és que vigilar el cor i altres òrgans, però particularment el cor, pot salvar vides. Perquè aquí un dels temes que ens preocupen sempre és la mort sobtada en els esportistes. Sí. Sempre és un núvol negre que està per damunt nostre i que intentem evitar, perquè es pot evitar en moltes ocasions. No és l'únic, però és el que més por ens fa.
1: De fet, recorde que crec que ja des de fa algunes temporades, en este cas la Federació Valenciana ha inclòs també alguna prova en este sentit, dins de el mínim, no?, que exigeix per a competir, però m'explicaves, no?, que en València es va més enllà, no?, i si vols comencem per els majors, no?, per explicar un poc aquestes proves que veiem en la tele, que te veiem moltes vegades en aquests vídeos en les instal·lacions d'IMET, UCV, en aquestes proves d'inici de temporada. Així les valoracions són molt completes, no?, amb prova d'esforç i tots els anàlisis pràcticament possibles.
2: Sí, molt completes, evidentment. Doncs sí, en aquestes valoracions de pretemporada que refereixes al primer equip, tant masculí com femení, inclús el filial, fem pràcticament les mateixes proves, s'inclou tot el que és una història clínica del jugador, tots els antecedents que pugui tenir de salut i de lesions, així com els seus antecedents esportius, la situació en l'equip, etc. També familiars, és important conèixer antecedents familiars, sobretot de temes vinculats a les cardiopaties, a mort súbita, tot això. I també fem una exploració física global, però el que és més específic per lo que tu m'estàs preguntant, el que fem és un electrocardiograma de 12 derivacions en repòs, que ja ens dona moltíssima, moltíssima informació. fem una ecocardiografia Doppler del cor, que és una ecografia perquè els oients ens entenguin, sí, sí, igual que fem quan una senyora està embarassada per veure el fetus, no? Es pot veure com és el cor en moviment, es poden mesurar les parets del cor, es pot veure les vàlvules com tanquen i s'obren, tot això, sí. I fem el que és molt, molt significatiu, que és la prova d'esforç, en la qual, quina diferència hi ha? Pues que durant la prova d'esforç nosaltres mirem l'electrocardiograma, aquesta funció cardíaca, i en alguns casos també els gasos expirats, per a veure des del repòs fins a l'esforç màxim i després durant la recuperació com s'adapten tots els òrgans, anem a dir, vitals durant l'esforç en aquests esportistes. I a més, aquestes proves ens permeten determinar quin metabolisme energètic utilitzen de forma predominant en cada nivell d'esforç, i això ajuda a conèixer la capacitat de rendiment que pot tenir aquest esportista, quin consum màxim d'oxigen, quins umbrals té, i personalitzar les càrregues i el tipus d'entrenament. I això de fet es fa servir, sí, clar. Sí. O sigui, són aspectes de salut, no només de salut, sinó de rendiment. I en això afegim després, de forma particular i personalitzada, les proves d'imatge pertinents. Hi ha jugadors que, a més de tot això, s'emporten altres proves de tipus radiològic o de ressonàncies, etc. I també fem les analítiques de sang i d'orina, que ens donen idea de la salut global i dels aspectes també de condicions del sistema immunològic, etc.
1: Evidentment, són unes proves molt completes, per com dius, adaptar al detall, no? Qualsevol càrrega, qualsevol circumstància dels i les futbolistes, però també per a, com diem a l'inici, no? Descartar qualsevol tipus de patologia, qualsevol, entenc que, indicador que puga fer que ens hagin de preocupar, no? per la salut.
2: Doncs sí, perquè podem pensar que una persona jove que fa esport, que se sent forta, no té cap problema de salut, perquè si no li ha passat mai res, què ha de tenir? No té res. Mentida. O sigui, això, que no ho sapiguem, que no ho veiem, no vol dir que no hi sigui. I, de fet, es demostra que periòdicament detectem factors de risc i, en ocasions, patologies que es poden relacionar i que, de fet, es relacionen en la freqüència o la possibilitat de patir una mort sobtada. Això és molt important. I en futbol no és l'únic esport on es donen, però és un dels esports que, per la seva exigència, és més prevalent el tema de la mort sobtada. Per tant, aquestes proves ens identifiquen moltes vegades aquests problemes abans de que donin la cara, i es poden resoldre. És que la gràcia és que avui dia sabem que molts dels problemes que poden associar a aquest risc es poden tractar i es poden resoldre a temps.
1: Estem parlant del més major, d'aixes proves completes, però com això, en este cas en el València, en els serveis mèdics, es trasllada a l'acadèmia, per exemple, a aquells més menuts que també tenen els seus exàmens, les seves proves, en la ciutat esportiva de Paterna.
2: Doncs sí, el fet és que la llei no ens obliga a fer anualment o bianualment una revisió d'aquest tipus, però nosaltres, per la nostra tranquil·litat, cada any, i com a mínim cada dos anys, tots els xiquets i xiquetes de l'acadèmia tenen una revisió en la que s'inclou l'exploració física, la història clínica, tant personal com familiar, i un electrocardiograma de 12 derivacions de tots aquests xiquets i xiquetes que estan en la nostra acadèmia. En el cas de que per la història clínica, per l'exploració física o en aquest electrocardiograma que fem basal a tots, detectàrem alguna anomalia, demanem les proves complementàries pertinents, abans inclús de que tingués símptomes. I també, per sort o per desgràcia, diria per sort, hem detectat casos importants i que s'han pogut conduir a temps de tenir cap disgust.
1: La veritat que és algo que, com dies abans, no? És un núvol que està per ahí i que moltes vegades no li volem prestar atenció. Jo crec que està molt bé explicar això, i jo volia preguntar-te, per fer un poc, perquè estem explicant el que es faci en el València, per fer un poc de pedagogia també, en este cas, per exemple, les acadèmies internacionals o en este cas les nostres escoles conveniades, i és que almenys, no?, el que exigeix Federació i aquestes proves i revisions que se facin sí o sí, no? Que no, que ningú pense de dir, bueno, perquè moltes vegades passa dins de el barull, no?, del dia a dia dels clubs, que tractes de solventar moltes vegades el paperet per a que tinga la fitxa federativa, la llicència, però que estem posant en risc algo molt important, no? Com és la salut.
2: Sí, jo crec que això no té excusa. Pense que sóc de partidària que aquestes revisions, les valoracions s'han de fer sempre en qualsevol xiquet que comença una activitat física, una activitat esportiva, especialment de competició, la primera volta, sempre, obligatòriament, i el més desitjable fora que, si no cada any, mínim cada dos anys, es feren a tots, a tothom. Per bé que es trobi fantàsticament bé, perquè ja dic, no sempre donen la cara. Sí.
1: I per últim, ja per acabar, el consell per als aficionats, és una conversa que, mira, com nosaltres moltes vegades coincidim en els viatges, sí. en el filial, moltes vegades ha eixit el tema, per exemple, de les proves d'esforç o d'aquestes valoracions que ens hem de fer, pues, també no traslladar que la gent, que l'esport que faça, si fa ciclisme, running,
2: sí, sí.
1: Quan t'aplega ja a certa intensitat, no, perquè fa els entrenaments i demés, que es mire, no? Que acudisca a centres especialitzats i que es faça alguna prova per a estar tranquil.
2: Per favor, no costa tant. I com a mínim en començar, sobretot en començar, perquè de vegades els pacients em pregunten quan és el millor moment per fer-me una prova d'esforç? En quin moment de la temporada? Pues si no te l'has fet mai, al principi, quan abans millor, i si no després, pues depenent de les exigències i de les possibilitats de cadascú, pues cada any o cada dos, depenent del nivell d'activitat. Però una valoració mèdica abans de fer activitat física és important, i si es fa amb regularitat, és que a més ajuda molt a fer aquesta activitat en millors condicions i a rendir millor, és molt gratificant. És la diferència entre anar a cegues o anar en coneixement. I si per conduir un cotxe és de

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dona Vida. Estem en la secció d'hàbits saludables de la Fundació de València. Avui anem a parlar de la salut dental. És molt important, més important del que se pensem per als esportistes, per als futbolistes, el tema de les dents, perquè ens ajuda també a previndre les lesions. Però bueno, ara ens se ho conta tot i ens se ho explica el metge de l'acadèmia, el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal?
2: Bona vesprada, Rubi, si estem una altra vegada.
1: Estàs un poc constipat, no?
2: Sí, no he fet cas a mi mateixa dels consells que donem i mira el que passa.
1: N'hi ha que previndre, la setmana passada parlarem de previndre els constipats,
2: Sí, sí, sí.
1: Però bueno, la veritat és que l'horatge tampoc acompanya,
2: No, la veritat
1: fred,
2: és que
1: fa calor.
2: S'enganyem a vegades en la roba que escollim per la faena i el que passa, no, ningú estem lliures, ni els metges.
1: Bueno, doctor, avui anem a parlar de la salut bucodental, que és més important del que pensem, sobretot per als esportistes, per als futbolistes, per allò d'evitar lesions.
2: I tant, encara que no n'hi ha estudis científics clars que ho demostren, nosaltres en la nostra experiència sí que hem observat que n'hi ha certa relació en lesions, sobretot de tipus muscular, associades a una higiene dental no adequada. I com tot en esta vida del deport, moltes vegades té més que veure la prevenció i l'adquisició d'uns hàbits saludables per a previndre qualsevol problema a posteriori. Aleshores, nosaltres hem intentat que tots els xiquets que estiguen a la nostra escola puguen assolir tots aquests hàbits i, de fet, estem a punt de començar una campanya en el club de que, en el qual una entitat d'odontologia va a fer una revisió a tots els nanos de l'acadèmia.
1: O sea que anem a començar ja ara ja la campanya de revisió de les dents de tots els xavals, dels xicons de l'acadèmia, no?
2: Va fer-se, sí, i bueno, ja l'han fet en la gent major, amb certes juvenils, els que ha deixat si fa el dia ja han sigut revisats, i no sols hem revisat l'habitual tema que vosaltres sempre m'instruïm més, que és la càries, sinó altres tipus de problemes, com les maloclusions. Més que res, no perquè n'hi hagi que intervindre directament en elles, sinó per aconsellar, perquè sí que és de veres que són alteracions que ajuden a que la dentadura no faci el seu treball de forma adequada. Bàsicament, el seu treball és fer la primera part de la digestió de l'alimentació que fem.
1: Bueno, doctor, pues anem amb les preguntes dels oients, dels xicons i dels pares de l'acadèmia que estan així en tots els dies en la ciutat esportiva de Paterna. La primera pregunta.
3: Me llamo Lucas y quiero saber cuántas veces me tengo que lavar los dientes al día.
2: Bé, si jo fora un odontòleg, probablement te diria que cada vegada que vas a la cuina o al menjador, després hauries de rentar-te les dents. Per una mínima higiene, considerem tots que haurien, per lo menos, de rentar-se després de cada una de les menjades principals de la jornada, per a que tots els restos d'aliments no queden dins dels forats que tenim d'entre les dents i que això puga produir un focus d'infecció en aquesta zona, tant a nivell de la geniva com dins del mateix dent, generant una caries dental.
1: A voltes se parla 3 voltes al dia. No, és millor sempre que menges algo rentar-te per a que no quede ahí absolutament res entre les dents.
2: Evidentment, n'hi ha dinars que uno no fa en casa, és fàcil que els almorzars que no estem en casa pues siga complicat, però a veure, depenent també del tipus de dentadura, hi ha altres sèries de dispositius o de maneres de netejar la boca que després crec que ja parlarem en altres preguntes.
1: Segona pregunta.
4: Me llamo Santiago. ¿Y qué tipo de cepillo es el mejor?
2: Bueno, qualsevol que puguem utilitzar són adequats sempre i quan sàpiguem bé com raspallar el dent, que és lo important. Vull dir, no és necessari tindre un fantàstic raspall elèctric que puga menejar-se tantes vegades al minut perquè la placa bacteriana es menege. Si fem una bona raspallada de dents en un raspall normal i corrent, probablement aconseguirem el fi, que és intentar que la placa bacteriana que se fa en els dents i que se fa sempre, pues, tinga un creixement el més lent possible i mantinguem la nostra geniva i les dents que estava pegada a ella el més saludable possible.
1: Tercera pregunta.
5: Hola, me llamo Hugo. Si me lavo los dientes, ¿puedo dejar de ir al dentista?
2: Això me ho han preguntat a mi algun xiquet. I la resposta, evidentment, és no. Val? Hem de ser clars en la higiene bucal, però per molt que nosaltres se raspallem bé, que gastem un col·lutori, que sapiguem que també és un apoyo important a l'hora de mantenir aquesta higiene bucal, el que és ben cert és que la placa bacteriana és una placa natural que està ahí i que té tendència a créixer i té una tendència coneguda en quant a temps de creixement. I s'ha demostrat que mínim dos vegades a l'any una visita al dentista per a llevar aquesta placa bacteriana pues ajuda molt a que la geniva no agarre defectes importants, inflamacions, gingivitis, que al final porten piorres i falta de agarre a la dent, a la llarga. Entonces, és algo que tenim que cuidar i per molt bé que se cuidem, aquests professionals estan ahí per ajudar i lo molt aconsellable és fer-lo així.
1: Quarta i última pregunta.
6: Me llamo Pablo y quiero saber por qué es importante no tener caries.
2: Bé, vaig a enfocar-te-lo de dues maneres. La primera, la forma funcional, és a dir, nosaltres tenim les dents en la boca per a mastegar bé l'alimentació i aconseguir fer la primera digestió mesclant l'aliment en la saliva de la boca, que és una tarea molt, molt important, que a vegades s'oblidem d'ella, i que aquesta tarea, en la força que tenim que fer, que és una força important, és difícil poder-la fer quan tens una dentadura en càries. La càries és una infecció de la dent que conlleva una pèrdua de la zona externa de la pròpia peça dentària, de lo que és l'esmalt. I, evidentment, tu, si mastegues, vas a tindre dolor, no vas a mastegar igual, vas a menjar normal. Això és una manera. L'altra manera és la forma indirecta. I és el que parlàvem abans. Per ells, demostrat que aquestes xicotetes infeccions, no només de la boca, sinó d'altres parts del cos, podien ser, però bàsicament de la boca, perquè és on més freqüent se dona, estan relacionades amb problemes a nivell muscular, perquè es produeixen certes desequilibris bioquímics a nivell de les zones cel·lulars que favoreixen la presentació de trencaments fibrilars. Aleshores, nosaltres fem molta cura quan fem les nostres revisions normals en vigilar que això no corrisca. Però, evidentment, si se planifica una revisió, és probablement la primera línia que té que controlar l'odontòleg a l'hora de revisar.
1: Per això ja dic que és molt important cuidar-se, també tindre bons hàbits saludables en la higiene pues, dental, com està explicant el doctor Juan Aliaga. Pues ara n'hi ha que aplicar-se, eh? Així no queda una altra.
2: Correcte, sí, sí, hi ha que fer-ho.
1: I doctor, vostè a cuidar-se un poc.
2: Moltes gràcies. Espero que se pase pronto eso.
1: Vinga, gràcies.
2: Vinga, adéu.
7: Valencianistas, soy Estevez. Escucha los partidos del Valencia Mestalla en UCF Radio. ¡Amunt!
8: Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50.
9: es una pasada.
10: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho. Soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
11: Un sentimiento eterno.
12: Hola, soy Stole Dimitrescu, escúchame paradas en UFC Media Radio.

0: el millor de VCF Media.
1: Hola, soy Hanna. Escucha todas mis paradas en la radio oficial del Valencia.
2: El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amés llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla. Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el Nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El Nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al Nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
3: Hola, soy Raúl Jiménez, portero del Valencia Mestalla. Escucha todos los partidos nuestros en la radio del club.

0: el millor de VCF Media.
1: Hola, soy Martín Tejón, jugador 117 del Mural de Paterna a Mestalla.
2: ¿Cuándo llegaste a la academia?
1: Yo llegué en 2010, cuando era pre-Benjamín.
2: ¿Amigos en el vestuario?
1: He compartido vestuario con muchísimos jugadores. Muchos son amigos míos. Mario, Hugo González, Isma, Joselu. Nos llevamos muy bien con Viti, con Chato, que son unas risas constantes en el vestuario.
2: ¿El momento más especial?
1: Tengo las fotos en el móvil siempre guardadas del primer partido que hice de prueba. Es el momento más especial, la primera vez que me ponía la camiseta del Valencia.
2: ¿Tus referentes en la academia?
1: Carlos Soler, Isco también está. Son jugadores en los que me he fijado mucho y con los que, bueno, me puedo sentir identificado.
3: Sí, sí que te escucho, dime.
0: El millor de VCF Media.
4: Hola, soy Tere Morato y escucha mis goles en la radio oficial del Valencia.
3: David tocando.
5: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament.
3: Espera, Robi, porfa, que estamos probando esto aquí, López.
6: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karok. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
7: Hola, soy Kane Fanúfala. Escucha mis paradas en la radio del Valencia. Amun.

0: s'ha recuperat d'aquesta lesió al turmell que, recordem, va patir en el partit davant el Celta Vigo i que l'ha tingut absent en aquests últims partits del València. I Justin De Haas està en aquesta llista de convocats. Evidentment no està per ells per a jugar d'inici, ni molt menys, perquè, com hem contat, només va fer ahir un entrenament, que també ho recordava ahir el míster, no? Que Justin De Haas també volia pues estar, pese a eixir d'una lesió i pese a només haver entrenat pues un dia, volia també ajudar a l'equip, estar també, i, però bueno, en este cas sí que Justin De Haas té l'alta mèdica, està disponible i està sí també en Sevilla, no? Per si fa falta, ja dic, i després entrarem en el que pot ser l'equip titular, l'11 del València, però evidentment és un jugador més i una ajuda més per a la defensa del València, que recordem, pues està molt mervada, són moltes les baixes que pateix el València, 8 en concret, i tota ajuda és bona en aquests moments.
1: De Haas la principal novedad, lo dicho, no está Guido, tampoco Rioja, el cual ha querido estar, ha querido ayudar, pero ha resultado imposible. Ayer, en una de las respuestas en sala de prensa, el míster Carlos Corberán hablaba de los esfuerzos realizados por el andaluz por poder sumarse a la disciplina del grupo, poder trabajar y poder ser un futbolista que hoy pudiera utilizar nuestro entrenador, pero ha resultado por el momento imposible. Agradeció el míster el esfuerzo de Luis. Yo creo que es algo que hay que valorar positivamente en un momento como este. Hablábamos del gesto de Guido, pues el esfuerzo también de Luis dice y mucho de él para tratar de llegar y para tratar de aportar su granito de arena. Pero ni Guido ni Rioja están disponibles. Ya decimos sí, Justin De Haas. Ya sabéis, Diakabi se lesionó en el pasado encuentro. También está lesionado Sadik, Dimitri Fulquier y los de larga duración que más adelante tendrán la posibilidad de incorporarse. Pero por el momento son numerosas las ausencias con las que cuenta el míster. Fruto de ello, Robby, una jornada más en la convocatoria. Numerosa presencia de futbolistas de la academia, del filial blanquinegro.
0: Sí, són en concret, Víctor, 6 els jugadors que han completat la convocatòria, que estan així també en Sevilla. Són els habituals, els que també pues, venen, estan en les diferents convocatòries, com Iker Córdoba, com Panach, Aaron Mayol, Jaume Durà, David Otorbi, Aymar Blázquez. Això són els 6 jugadors que han viatjat i que estan així, evidentment, també per a completar la convocatòria i per a suplir, evidentment, també les moltes baixes que té el València en este partit i, desgraciadament, també en els últims partits.
1: Pues así está. En cuanto a convocatoria se refiere, la situación del Valencia para el partido de hoy. Los jugadores que han viajado y que, como decía Robby, ahora mismo están en el hotel de concentración del equipo. Con todo ello, uno mira al césped, mira al verde. ¿Cuáles son las opciones que tiene el míster y las que maneja Carlos Corberán para afrontar el partido de hoy? Recordemos que hasta el momento se ha mantenido fiel a esa situación en defensa de tres centrales, dos carrileros largos. Es verdad que el hecho de ver cómo van cayendo efectivos pues condiciona el once inicial. Vamos a ver hasta qué punto lo puedo hacer también en la jornada de hoy. No sé qué esperas, Robby, si muchos o pocos cambios respecto a lo que vimos el otro día frente al Fútbol Club Barcelona en el Camp de Mestalla.
0: Jo crec que algun canvi i alguna novetat va haver en aquest equip titular que planteja Carlos Corberán de cara a esta nit, no? En aquest partit davant el Sevilla. Anem a veure si continua mantenint aquesta defensa de 5 amb 3 centrals i 2 carrilers llargs o passa una defensa de 4 per a jugar en 2 davanters per a tindre més presència ofensiva, no? Tenim els nostres dubtes, Víctor, a dia d'avui i en aquestes hores prèvies encara al partit. Evidentment, el primer canvi va estar en la defensa, no està Diakabi,
1: està
0: pues, lesionat, i això pues, farà que Tàrrega, Arnau Martínez o Pepelu, ahí també jugant de tercer central, si manté aquesta línia de 3 centrals, si no seria jo crec que Tàrrega i Arnau Martínez, i passaria Pepelu al centre del camp, no? Després jo crec que les bandes estan clares, en Pablo Mafeo i per l'esquerra ve Gallà o Jesús Vázquez, i tenim el dubte si va debutar com a titular

0: momento imposible. Agradeció el míster el esfuerzo de Luis. Yo creo que es algo que hay que valorar positivamente en un momento como este. Hablábamos del gesto de Guido, pues el esfuerzo también de Luis dice y mucho de él, para tratar de llegar y para tratar de aportar su granito de arena. Pero ni Guido ni Rioja están disponibles. Ya decimos sí, Justin Dejas. Ya sabéis, Diakabi se lesionó en el pasado encuentro. También está lesionado Sadik, Dimitri Fulquier y los de larga duración que más adelante tendrán la posibilidad de incorporarse. Pero por el momento son numerosas las ausencias con las que cuenta el míster. Fruto de ello, Robby, una jornada más en la convocatoria. Numerosa presencia de futbolistas de la academia, del filial blanquinegro.
1: Sí, són en concret Víctor 6 els jugadors que han completat la convocatòria, que estan així també en Sevilla. Són els habituals, els que també pues, venen, estan en les diferents convocatòries, com Iker Córdoba, com Panaig, Aaron Mayol, Jaume Durà, David Otorbi, Aymar Blázquez, i això són els 6 jugadors que han viatjat i que estan així, evidentment, també per a completar la convocatòria i per a suplir, evidentment, també les moltes baixes que té el València en este partit i, desgraciadament, també en els últims partits.
0: Pues así está, en cuanto a convocatoria se refiere, la situación del Valencia para el partido de hoy. Los jugadores que han viajado y que, como decía Robby, ahora mismo están en el hotel de concentración del equipo. Con todo ello, uno mira el césped, mira el verde. ¿Cuáles son las opciones que tiene el míster y las que maneja Carlos Corberán para afrontar el partido de hoy? Recordemos que hasta el momento se ha mantenido fiel a esa situación en defensa de tres centrales, dos carrileros largos. Es verdad que el hecho de ver cómo van cayendo efectivos pues condiciona el once inicial. Vamos a ver hasta qué punto lo puedo hacer también en la jornada de hoy. No sé qué esperas, Robby, si muchos o pocos cambios respecto a lo que vimos el otro día frente al FC Barcelona en el Camp de Mestalla.
1: Jo crec que algun canvi i alguna novetat va haver en aquest equip titular que planteja Carlos Corberán de cara a esta nit, no? En aquest partit davant el Sevilla. Anem a veure si continuen tenint aquesta defensa de 5 amb tres centrals i dos carrilers llargs, o passa una defensa de 4 per a jugar en dos davanters per a tindre més presència ofensiva, no? Tenim els nostres dubtes, Víctor, a dia d'avui i en aquestes hores prèvies encara al partit. Evidentment, el primer canvi va estar en la defensa, no està Diakabi,
0: està
1: pues, lesionat, i això pues, farà que Tàrrega, Arnau Martínez o Pepelu, ahí també jugant de tercer central, si manté aquesta línia de tres centrals, si no seria, jo crec, que Tàrrega i Arnau Martínez, i passaria Pepelu al centre del camp, no? Després jo crec que les bandes estan clares, en Pablo Mafeo i per l'esquerra ve Gallà o Jesús Vázquez, i tenim el dubte si va debutar com a titular Harvey Elliott, no? Uh-huh. El migcampista anglès que va eixir en el tram final del partit davant del Barça, va debutar i va tindre els primers minuts amb el València, deixant bons detalls, deixant bones sensacions de ser un jugador de qualitat i molta tècnica, i ja dic, aquest és el dubte que encara pues, tenim, si Harvey Elliott pot acompanyar bé a Hugo Duro o a Dan Juma en la davantera, no? Pues, jugar en un mitja punta i un davanter, bueno, pues, aquestes també serien les opcions, no? Que, bueno, que pot tindre el míster de cara pues, el partit d'esta nit, en busca de lo que estem dient, d'eixa reacció, d'eixa milloria, de canviar coses respecte als últims partits, de ser un València diferent, no? Que mantinga, sobretot recupere la solidesa defensiva dels primers partits, recordem en Mestalla, on va empatar davant el Celta de Vigo, i va perdre davant el Betis per la mínima, però va concedir poques ocasions. Jo crec que busca recuperar aquesta solidesa defensiva, però que també tinga presència en atac, que també siga un equip que ofensivament pues, propose. I jo crec que va buscar aquest equilibri en el dia d'avui, ja dic, buscant pues, això, aquesta reacció, aquesta milloria, y esperemos y ojalá la primera victoria de la temporada.
0: Fíjate que un poco por lo que comentas y acabas de analizar con esa seguridad defensiva, pero también

0: el partido de hoy. Recordemos que hasta el momento se ha mantenido fiel a esa situación en defensa de tres centrales, dos carrileros largos. Es verdad que el hecho de ver cómo van cayendo efectivos pues condiciona el once inicial. Vamos a ver hasta qué punto lo puedo hacer también en la jornada de hoy. No sé qué esperas, Robi, si muchos o pocos cambios respecto a lo que vimos el otro día frente al FC Barcelona en el Camp de Mestalla.
1: Yo creo que algún canvi y alguna novetat va a haver en ese equip titular que planteja Carlos Corberán de cara a esta nit, no? En ese partit davant el Sevilla. Anem a veure si continua tenint ixa defensa de 5 amb tres centrals i dos carrilers llargs, o passa una defensa de 4 per a jugar en dos davanters per a tindre més presència ofensiva, no? Tenim els nostres dubtes, Víctor, a dia d'avui i en aquestes hores prèvies encara al partit. Evidentment, el primer canvi va estar en la defensa, no està Diakabi,
0: està
1: pues, lesionat, i això pues, farà que Tàrrega, Arnau Martínez o Pepelu, ahir també jugant de tercer central, si manté aquesta línia de tres centrals, si no seria, jo crec, que Tàrrega i Arnau Martínez, i passaria Pepelu al centre del camp, no? Després jo crec que les bandes estan clares, en Pablo Mafeo i per l'esquerra ve Gallà o Jesús Vázquez, i tenim el dubte si va debutar com a titular Harvey Elliott, no? Uh-huh. El migcampista anglès que va eixir en el tram final del partit davant del Barça, va debutar i va tindre els primers minuts amb el València, deixant bons detalls, deixant bones sensacions de ser un jugador de qualitat i molta tècnica, i ja dic, aquest és el dubte que encara pues, tenim, si Harvey Elliott pot acompanyar bé a Hugo Duro o a Dan Juma en la davantera, no? Pues, jugar en un mitja punta i un davanter, bueno, pues, aquestes també serien les opcions, no? que pot tindre el míster de cara pues, el partit d'esta nit, en busca de lo que estem dient, d'eixa reacció, d'eixa milloria, de canviar coses respecte als últims partits, de ser un València diferent, no? Que mantinga, sobretot recupere la solidesa defensiva dels primers partits, recordem en Mestalla, on va empatar davant el Celta de Vigo, i va perdre davant el Betis per la mínima, però va concedir poques ocasions. Jo crec que busca recuperar aquesta solidesa defensiva, però que també tinga presència en atac, que també siga un equip que ofensivament pues, propose. I jo crec que va buscar aquest equilibri en el dia d'avui, ja dic, buscant pues, això, aquesta reacció, aquesta milloria, y esperemos y ojalá la primera victoria de la temporada.
0: Fíjate que un poco por lo que comentas y acabas de analizar con esa seguridad defensiva, pero también mayor presencia ofensiva, hay un nombre propio que es el de Harvey Elliott, del cual hemos hablado la presente semana y que sin duda alguna del otro día lo poco o lo único salvable fue los primeros minutos que sumó con nuestra camiseta y algún que otro detalle que dejó sobre el terreno de juego, ¿no? Yo creo que es un futbolista que está con ganas, que lo estábamos comentando, que ha venido consciente de que es una temporada importante para él, que ha realizado una apuesta dentro de su evolución y de su carrera futbolística saltando del fútbol inglés a la Liga Española, y creo que Elliot puede aportar cosas positivas en fase ofensiva. Por ahí veremos, ¿no? Si viene una de las grandes novedades, porque creo que es un futbolista en torno al cual poner muchas de las esperanzas del Valencia en ese juego de creación y capacidad de finalización.
1: Sí, ho va destacar ahir també Víctor, el míster, no? En eixa roda de premsa, quan li preguntaven si Harvey Elliott podia ser titular avui, si podia debutar en l'once inicial del València, i ell parlava pues, d'això, de lo que un poc les característiques del migcampista anglès que ha fitxat el València en este mercat, cedit pel Liverpool, i el que pot aportar, no? En aquests detalls de qualitat, de molta tècnica, d'associar-se bé, de jugar pues, ahí entre línies, que ja ho van veure, jo crec que un poc el passar cap de setmana davant el Barça, en una situació també molt complicada per a ell, però bueno, va ser de lo poc positiu, no? Que podríem pues, destacar, si tingueren que destacar algo, que és ben poc del partit davant el Barça, però sí que van veure amb un Harvey Elliott amb moltes ganes, ja ho va dir també ell en la seva presentació, que ell arribava pues, amb moltes

0: Han escuchado una reemisión del programa ¿Cuánto sabes del Valencia?
1: Hola, soy Diego López. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.
2: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
3: València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
4: Hola, soy Sadik. No te perdas mis goles en la radio del València. Amunt!

0: son momentos que a uno se le quedan guardados en la retina y que afortunadamente hemos tenido la gran suerte y he tenido la gran suerte de vivirlos y estaré eternamente agradecido por haberme dejado formar parte de eso.
1: El millor de VCF Media.
2: Hola, soy Diego López. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
1: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
3: Javi Guerra, l'Itària, Javi Guerra! Gol! I gol!
1: T'informem cada dia amb rigor.
4: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
1: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
5: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
1: Sense oblidar-nos del Mestalla.
6: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
1: Ni del femení.
7: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
1: Ni de la Academia.
8: Y el juvenil se va a proclamar campeón d'un torneig a la Palma, Gran Canària, va guanyar la final al Real Madrid.
1: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Hors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio, un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. El nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amais llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
9: Hola afición, soy Las. Sigue en la radio de Valencia todos nuestros partidos.

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Mestalla para mí es mi casa. O sea, yo creo que crecí aquí.

0: el millor de VCF Media.
1: Hola, soy Pablo Maceo. No te pierdas nuestros partidos en la radio oficial del club.
2: El Valencia Club de Fútbol es l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentia.
0: Les vesprades a VCF Media Radio tenen molt de sentiment. De dilluns a dijous tens una cita cada vesprada de 7 a 8. Actualitat, anàlisi, entrevistes, històries de valencianisme i molt més a Sentiment VCF. El magazín de VCF Media Radio.
3: Hola afición, soy Gamón. Sigue en la radio del Valencia todos nuestros partidos.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació et dona vida. Així comença la secció per a donar-vos consells per a que des de els integrants del cos mèdic que treballen així en l'Acadèmia del València vos donen consells de salut, d'higiene, consells en general interessants per a tots aquells pues, que teniu xiquets, que teniu família, que fan futbol així en l'Acadèmia del València o en qualsevol altra acadèmia i que bueno, pues, són de molta utilitat. L'altre dia estiguem parlant amb el doctor Álvaro Sala al respecte de primers auxilis, de circumstàncies que se poden donar en un camp de futbol quan estàs entrenant, quan estàs jugant i que bueno, pues no sempre n'hi ha un metge, no sempre n'hi ha un sanitari que te pugui ajudar a resoldre aquesta situació. Com era un camp tan ampli, digue, bueno, farem una segona part. Bueno, pues avui fem aquesta segona part parlant de primers auxilis. En este cas, avui qui ens acompanya és el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal, com està? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: També fem rotacions dins dels metges de l'Acadèmia de València. Fent rotacions i avui li toca el tor a vostè, no? Està el doctor Álvaro Sala en una altra sèrie d'ocupacions, no?
2: Pues sí, sempre n'hi ha feina per tots.
1: Clar que sí. Bé, doctor, com comentaven, primers auxilis. És un camp molt ample, fem avui una segona tanda, podríem fer fins i tot una tercera, una quarta.
2: Sí, segurament farem més, sí, perquè és un camp molt ampli i dit això, doncs, l'altre dia el meu company pues, va parlar un poquet de circumstàncies de les que el codixen en molta freqüència i que són fàcils de controlar. I avui volíem donar un pas més enllà i parlar de circumstàncies un poquet més greus i parlar pues, d'aquells traumatismes que afecten a la zona cervical i craneal.
1: Sí, ahí és veritat que n'hi ha més desconeixement. L'altre dia estiguem parlant pues, bueno, si te xorra el nas un poc de sang, si n'hi ha una ferida, una bambolla, bueno, cosetes que passen més en el dia a dia.
2: Efectivament.
1: Que està bé sempre, també recordar com s'ha de fer de forma correcta, però sí, efectivament, avui els temes que anem a tractar són de qüestions que poden pensar que n'hi ha major desconeixement de la gent. Així que anem a la primera de les preguntes. Està vostè preparat?
2: Crec que sí.
1: Bueno, això com si fos un concurs. Bé, com diem, pues anem amb la primera de les preguntes.
3: Soy Albert, ¿qué tengo que hacer si me doy un golpe en el cuello?
2: Bé, dins dels traumatismes de la zona alta, inclús el coll i el crani, evidentment tota la zona cervical és una zona en la que molts traumatismes poden tindre lloc. Poden tindre lloc traumatismes directes, per un col, per una colzada, per una caiguda, però quasi sempre, sobretot els més greus, solen ser traumatismes indirectes per caigudes en posicions no adequades, sobretot les caigudes laterals o les caigudes en hiperflexió del coll.
1: La típica caiguda d'un futbolista que ha anat igual a buscar una pilota de cap, se desequilibra i cau a terra.
2: El desequilibri
1: i cau en el coll.
2: Que cau en el coll o cau en el cap doblegant-se el coll. Correcte. Sí, efectivament. Entonces ahí hi ha una barreja de circumstàncies que poden agreujar i ser problema. I d'això és el que podrem ara pues, intentar fer un poquet de diferenciació.
1: Molt bé. Bueno, pues anem a endinsar-nos en este camp en el que puguen ser els colps al coll. I anem en la segona pregunta, també incidint, no?, com dic, en el que són aquesta sèrie de circumstàncies.
4: Hola, soc Marc. Volia saber quins signes són els que me fan veure a mi que un colp en el coll és greu.
2: Bé, sobretot el signe transcendental és la pèrdua de sensibilitat del cos des de la part de coll cap avall. És una circumstància molt greu, és molt evident i és fàcil de veure, però també n'hi ha variabilitats en aquesta sensació, entonces moltes vegades el que arriba primer, que és el que té que valorar aquesta circumstància, la gravetat de la situació, pues, té que estar pendent, sobretot, de les possibles canvis en la sensació que pot tindre bé en els braços o bé en les cames la persona que ha tingut un accident en afectació del coll.
1: Uh-huh. I com se pot saber aquesta variació que pugui haver? Que n'hi ha que fer,
2: són circumstàncies individuals. Normalment, quan tu... com persona normal acudixes, és possible que la persona el primer que te diga és que no noto les piernas o noto que los brazos tengo un hormigueo o... entonces lo que tendrían que intentar és sobretot quan el pacient està comunicant un problema d'estos, és intentar primer no mobilitzar-lo i després intentar tu realment comprovar que aquestes sensacions són realment diferents a les que podria tindre una persona normal, és a dir, tocar-li els braços, tocar-li les cames, comprovar que té sensació de que està notant-lo, i en el moment que tu com a persona no metge no tens una cosa que no està dins de lo normal, pues evidentment primer acudir a un metge i intentar immobilitzar el pacient.
1: Hem entrat precisament en algunes de les coses que venen en la següent pregunta, no? Que és precisament també vinculada en aquestes qüestions de quan tens un colp en el coll. Així que anem precisament ja en aquesta tercera pregunta.
5: Hola, soy Mateo. Quiero saber si me doy un golpe fuerte en el cuello, ¿qué puedo hacer?
2: Fundamental, immobilitzar el pacient, immobilitzar la zona cervical, intentar que no hi hagi cap mobilització d'aquesta zona. Si tenim a l'abast un collari cervical, seria ideal. Si no el tenim, pues, hem de buscar alguna circumstància que el puguem mobilitzar, o si no, un dels persones que estiguin en el nostre voltant fa el voluntari i que intenta immobilitzar des de baix del coll el cap, per mantenir-lo, que si n'hi ha que mobilitzar el pacient en una camilla, una persona té que estar dedicada simplement a que aquest coll no es menegi.
1: Per això és que està fent vostès col·locant-li les dues mans
2: efectivament
1: davall de l'esquena, justament,
2: baix de l'esquena, a gran del coll, i el resto de persones,
1: no?
2: Intentant que la persona que està coordinant el coll sigui la coordinadora, intentant mobilitzar el pacient a la camilla, sempre des de la direcció de la persona que està agarrant el coll, que és el que mana.

0: imposible y que no tengáis una
1: En
0: movilidad.
1: Estats Units està, això està super, super pautat i realment en un traumatisme cervical, encara que siga lleu, l'evacuació en una competició esportiva normalment és immediata. Ells tenen uns collerots especials que nosaltres també tenim en serveis d'urgències, ne tenim, i directament immobilitzen el pacient i si l'enduguen, tinga o no tinga sensacions de parestèsia o paràlisi o falta de sensibilitat.
0: Si algú em pregunta, també parlem de cols i de traumatismes, en aquest cas canviem d'ubicació, ja no estem parlant de traumatismes en el coll.
2: Què he de fer i no he de fer quan me doni un fort colp al cap?
1: Vale, ara ja s'ha anat un poquet a la teula de l'organisme. Parlant exclusivament de lo que és un traumatisme craneal, bàsicament el que ens pot indicar la gravetat de la situació bàsicament és la consciència. És a dir, saber si el pacient en algun moment, des que ha tingut el colp, fins que nosaltres l'hem pogut atendre, o nosaltres o la persona que s'ha atès, ha perdut la consciència i en el cas de que no l'has perdut o nosaltres no ho sapiguem, pues intentar parlar amb el pacient si està conscient. Si està conscient, lo important seria comprovar que la consciència no ve acompanyada d'una desorientació, és a dir, hi ha que saber realment si sap on està, si sap quin dia és, si sap el seu nom, és a dir, preguntar-li coses i preguntar-li molt seguit perquè ell estiga i nosaltres conscients de que realment no hi ha ningú problema. I després, altra circumstància que pot donar-nos una gravetat important és l'aparició d'hemorràgies per els qualsevol dels orificis craneals, que és evidentment un traumatisme molt greu. Nosaltres és difícil que el vegem en el nostre esport perquè és una cosa que és més fàcil per en un deport en molt més contacte o en un accident deport de motor, aquest tipus de coses, però pot ocórrer.
0: Pot passar, pot arribar a ocórrer, sí. Sí. També vinculat en aquest assumpte, en els traumatismes craneals, arriba la següent pregunta.
3: Hola, mira, me gustaría saber qué signos marcan cuando se dan un golpe en la cabeza a los niños, si son graves, si no...
1: Hem d'intentar comprovar que realment el pacient no ha tingut ninguna alteració en la consciència, d'acord? Si realment no ha hagut una alteració en la consciència, el traumatisme sol considerar-se com leve i qualsevol traumatisme passa a ser un traumatisme control domiciliari. Normalment, no, és un pas més allà, però si parlem per exemple d'un traumatisme dins d'un camp de futbol en el que estem nosaltres, si fem una valoració inicial i comprovem que és un traumatisme leve, després li donarem una fulla on li direm, mira, en casa tens que comprovar que no te passen ninguna d'aquestes coses.
0: Si t'has marejat o no t'has marejat en alçar-te, sí, per exemple, no?
1: Si tens episodis de vòmits sense nàusea prèvia, si realment tens un dolor de cap mantingut, i totes aquestes coses, o de repent notes que te mareixes, totes aquestes són signes d'alarma després d'un traumatisme, perquè moltes vegades, així com el coll, normalment són estructures nervioses en una estructura, diguem, mòbil, el cap és una estructura tancada i hi ha sintomatologia que apareix al cap del temps, sí, per hiperpressió, és a dir, si
0: no
1: una xicoteta hemorràgia que està augmentant la pressió en el crani, tu no lo veus, però potser a les 2 hores està causant un problema. I per això se li diu que en 24 hores deuen estar tranquils, deuen de controlar-se aquestes coses i a partir d'ahí fer vida normal.
0: Molt bé. L'última pregunta, ja també vinculat en el tema dels traumatismes craneals.
4: Hola, soy Aaron y me pregunto qué tengo que evitar si me pego en la cabeza.
1: Sobre todo, hay que intentar no llevarle importancia al asunto, ¿vale? Un traumatismo craneal siempre es una circunstancia a la que hay que tindre conter, ¿vale? No se le puede decir, ah, tranquilo, no pasa res, eso es un chichón, tranquilo, no pasa res, eso nos ha pasado a todos. Bé, doncs, però hay circunstancias, sobretot al cap de les hores, que poden donar problemes, d'acord? Ens passa com en el coll, intentar, sobretot quan són traumatismes greus, immobilitzar la zona. I si són traumatismes lleus, que envies a casa, sempre aconsellem, i perquè està així escrit en els diaris, que si hi ha dolor de cap, intentar no donar

0: medicació que puga alterar la coagulació de la sang, perquè la majoria de problemes greus dels traumatismes són les hemorràgies intracranials, d'acord? Uh-huh. Aleshores, tu, si tens un traumatisme craneal, tens un xiquet que té un dolor de cap i li dones un Voltaren, un ibuprofeno, qualsevol medicació antiinflamatòria que té descrita dins dels seus efectes secundaris l'alteració de la coagulació, pues pots estar afavorint...
1: O una aspirina, per exemple, que s'anava abans, que fa que la sang siga més fluida.
0: Pues, tots els derivats de l'aspirina, tots ells tenen en major o menor medida aquesta, diguem, contraindicació en els traumatismes craneals. Aleshores, si tenim un dolor, hem de donar un paracetamol, que no afecta per res la coagulació, i el ximput. I ja està.
1: Pues perfecte. Pues bé, doctor, ahí queda l'explicació. Avui és veritat que era un tema un pel·li, si voleu, més farragós, no tant del dia a dia com el dia que
0: siguem allargat això.
1: Que no tant com el dia a dia que estiguem parlant de bueno, pues de com se tanyen les ungles, va altra sèrie de coses, però bueno, també poden passar en un camp de futbol, tindre traumatismes craneals o tindre traumatismes al coll. Interessant com sempre la selecció de la Fundació Et Dona Vida, avui en companyia del doctor Aliaga. Un plaer com sempre, doctor, que ens hagi acompanyat. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Hola, soy Javi Guerra. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.
3: El Valencia Club de Fútbol es l'ambaixador d'una terra de valentía. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía.
4: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN. Siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo. Sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros. Unidos. Tots a una veu. Porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo. De sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
5: Hola, soy Diego Torbi. Escuchar los partidos de Valencia en Mestalla, en la radio oficial del club.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Dona Vida, així estem, amb els integrants del cos mèdic del València Club de Futbol, els integrants del cos mèdic de l'Acadèmia del València Club de Futbol, en esta secció que ens ajuda sempre a tindre més informació, no? I més dades a l'hora de poder actuar en qualsevol incidència. Avui, a més, ve de la mà d'una novedosa aplicació de mòbil, que també la medicina va modernitzant-se, i també hi ha aplicacions per al mòbil que són molt interessants des del punt de vista sanitari. Anem a parlar tot això amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal, com està? Molt bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Avui en el mòbil, en la mà, en una aplicació que és molt xula. Me ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients de VCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels ítems sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
1: Així, nosaltres ja tenim l'aplicació CPR11, se l'havien descarregat abans de fer esta secció amb el doctor Juan Aliaga, evidentment, i bueno, ja tenim així descarregada l'aplicació i veiem que n'hi ha, així, quan l'obris, 11 passos, efectivament, 11 passos vinculats en el tema del que estem parlant en el dia d'avui, que és en el cas de que tingues algun futbolista que te'l trobes en quina situació.
2: Bé, el primer que tenim que saber és definir la situació, i és el que ens diu el primer pas, el que vam parlar, que diu ràpido reconocimiento.
1: Pues anem a apretar-li, doctor. Apretem el botonet així que posa ràpido, número 1, ràpido reconocimiento.
3: Si vemos que un jugador cae y cuando nos acercamos le encontramos inconsciente, se trata de una parada cardíaca. Podemos sospechar una situación de parada cardiorrespiratoria cuando un jugador colapsa súbitamente sin que necesariamente haya sufrido un impacto, no
2: ahí
3: responde este a los estímulos.
2: Exigirá el explicador y nos va a decir que básicamente nos anem a trobar quan un jugador colapsa súbitament, és a dir, cau a terra súbitament, si és que has que ha tingut ningun traumatisme previ o ninguna situació que te faci pensar que ha hagut una relació directa, és a dir, s'ha desmaiat, no sabem per què, podem estar en un cas. Què és el que ens determinarà? Probablement que el jugador no respon a ningun estímulo quan arribem al seu costat i que, a més, no respira amb normalitat. Pot ser no respirar amb normalitat o pot ser inclús que no respire.
1: Ese seria el primer pas, no? El reconèixer que estem davant d'una parada cardiorrespiratòria en un futbolista, en un jugador, en un xaval que de sobte pues, cau a terra, se desmaia sense que n'hi hagi pues, ni un xoc, ni una entrada, ni res de res. Anem al segon pas. 2. Evaluació i col·locar boca amunt.
3: Coloque al jugador boca arriba manejando el cuello con cuidado. estimule al jugador.
2: Una vegada han trobat que la persona que ha caigut realment té problemes de respiració i sí que tenim que tindre en compte que una sacudida, un espasme, no ens pot fer pensar que no realment està sop, perquè aquestes situacions d'espasme es poden ocorrir en una parada cardiorrespiratòria. Entonces, hem de tindre molt en compte que una vegada se trobem en el cas a la persona que està corrent això, tenim que tindre en boca per amunt. Segons els que ha caigut, tindrem que manejar el coll en compte. Ja hem parlat altres dies dels problemes dels traumatismes. Evidentment, una persona que es desmaia pot haver caigut de qualsevol manera i pot haver-se lesionat el coll, i això hem de tindre en compte. ¿Vale? Una vegada el tenim en aquesta col·locació, hem d'intentar estimular el jugador, comprovar que ell emetís una resposta que pot ser una resposta dolorosa o una resposta auditiva o visual, és a dir, un colpet, si coneguem el nom, dir el nom, contesta, respira, t'encuentres bien, en força, ¿vale? Tot això sempre hem d'intentar, una vegada trobem aquesta persona així, anar ja avisant al 112.
1: Correcte, que ese serà el següent pas. Quan ja han comprovat que aquesta persona pues igual no està acabant de reaccionar al que estem tractant de fer-li, arriba el tercer punt. Veiem així l'aplicació de la que estem parlant, esta CPR11, una aplicació que diem, pues, podeu descarregar qualsevol persona al vostre telèfon mòbil, i si vos trobeu una situació de necessitat, pues tindre ahí una primera informació, si és que no teniu cap sanitari al vostre costat. Com diem, tercer punt, demanar ayuda. Anem a apretar també este botonet.
3: Si el jugador no responde, pida ayuda llamando al teléfono local de emergencias. En Europa, 112. Solicite que le traigan un desfibrilador.
2: Molt bé, exactament. Ja us heu avançat abans. Nosaltres, si tenim l'equipació habitualment, no ho fem, però diguem que és important, i a nosaltres ens cosseix d'atenció, encara que siguem personal sanitari, a no ser que treballem ja directament en un SAMU o en un quadre que ja portem, que siguem nosaltres l'últim escaló de l'urgència, també és convenient sempre cridar al 112, atenció, perquè tinguem sempre en el més ràpid possible l'atenció a aquest pacient. Sabem, i d'això ens heu ficat inclús en l'aplicació, que si podem i si tenim capacitat de tindre, tindrem que demanar el desfibrilador que habitualment en quasi totes les instal·lacions esportives hauria d'haver, sobretot en categories altes, i si ho aconseguim seria ideal tindre almenys una descàrrega en els primers 3 minuts des de que ocorreix l'episodi. Això moltes vegades no podem tindre-ho perquè evidentment desfibrilador no n'hi ha en tots els llocs. Nosaltres hem aconseguit ja tindre un desfibrilador portàtil que portem als partits on anem nosaltres, per sempre tindre això recollit, i així en la ciutat esportiva també ne tenim equips ja preparats, perquè és molt important la rapidesa en aquests casos.
1: Ahí el que passa és que també qui estigui escoltant no es pot pensar, ui, jo no vaig a tocar un desfibrilador, com vaig a saber jo fer alguna cosa, no? Jo m'esperaria que vinga algú a que siga ahí l'encarregat, però clar, el problema és, i si resulta que per molt que hagis avisat ràpidament i que per molta pressa que se donen, igual aquests minuts són essencials, no?
2: Sí, però n'hi ha que tindre en compte que en totes les instal·lacions públiques en les que n'hi ha desfibriladors, que avui en dia no només són les instal·lacions esportives, també en els aeroports, en les estacions, tots aquests llocs públics, habitualment i junta l'aparato, té que haver gent de l'abast de la instal·lació que has que ha fet algun curs de formació, que són cursos molt senzills. Els aparatos avui en dia són semiautomàtics, vull dir, l'únic que tens que saber és ficar els electrodos, i l'aparato normalment ja té una imatge que te fica com tens que ficar-los, un botonet de on-off on l'aparato analitza el pulso cardíaco que hi ha i analitza si necessita una descàrrega o no la necessita. Aquesta senzilla maniobra ja solventa el 90% dels problemes. No fa falta ser metge. Quan arriba el metge ja se va encarregar d'altres coses. Però aquestes coses, una persona en una xicoteta formació pot tranquil·lament solucionar aquest problema.
1: Bé, doncs ahí teniu, de moment, estos tres primers passos d'esta aplicació CPR11, que ja diem, se la pot descarregar qualsevol persona, i sempre és important tindre-la en el mòbil, i així si vos trobareu en un moment donat pues, una persona que podeu sospitar que té una parada cardiorrespiratòria, sabríeu com reaccionar. De moment hem repassat tres passos n'hi ha molts més passos. Que això, doctor, anem a deixar-ho per a següents edicions de la Fundació Te Dóna Vida.
2: Sí, anirem a poc desgranant tota la mangrana, que és, la veritat és important i és una de les funcions més importants nostra, que és la formació i sobretot la prevenció en aquest tipus. No hi ha sols els traumatismes i totes les coses menors, que està molt bé que ho fem, perquè a més ajudem molt als entrenadors, que moltes vegades se veuen els que van sense este suport metge o sanitari de xicotetes coses, inclús aquestes coses que poden ocórrer, pues està bé que tinguin aquesta formació. I si no mos poden sentir, per almenys que algú els pugui contar a on poden tindre aquesta informació de forma senzilla.
1: I ja sabeu, esta aplicació de mòbil de la que avui hem estat parlant, CPR11, una aplicació on en 11 passos, de forma molt ràpida, te diuen què has de fer, que has de trobar-te en un futbolista, en un xaval, en una persona pel carrer, que també te pot passar, pues, que pugues sospitar que ha tingut una parada cardiorrespiratòria. Pues, ja diem, una aplicació, te la descarregues en el mòbil, CPR11, i te pot donar unes indicacions. Pues bé, doctor, les següents setmanes anem desvelant més passos d'aquesta aplicació i segur que n'hi ha més aplicacions per ahí de mòbil, de primers auxilis i de coses que poden ser interessants, que estarem a l'espera de que vostè ens conte.
2: Perfecte, pues així estarem, per anar informant-vos.
4: Hola, soy Nazaré, espero que no os perdáis ningún partido y ningún gol en la radio oficial del Valencia.
0: Valencia Club de Fútbol. Amb el racisme, tolerancia cero. Abónate al Valencia Club de Fútbol Femenino 26-27. Campaña de abonos hasta el 20 de septiembre. Con un 20% de descuento para los abonados de la temporada pasada, socios VCF y los menores nacidos a partir del 14 de agosto de 2010. Junts, juntes, la vostra veu, la nostra força. Abónate al Valencia Club de Fútbol Femenino en valenciacf.com. Abono válido para los partidos de la Liga F y Copa de la Reina en el Antonio Puchades. La historia no acaba, continúa.
5: Hola, soy Celia Fernández. Seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida. Des d'avui i totes les setmanes anem a estrenar esta, sí, a VCF Radio, esta nova secció de la Fundació del València, anomenada La Fundació te dona vida. Una secció per a parlar d'hàbits saludables, no? Bueno, però jo crec que va dirigida per a tot el món, per a futbolistes, per als joves jugadors que estan així en l'acadèmia, els xiquets, els pares, les mares. Jo crec que és molt, molt important, no? Bueno, això és com alimentar-se, com hidratar-se, com fer la higiene. Ja dic, tots aquests assumptes són els que anem a parlar així en esta nova secció que avui estrenem, anomenada La Fundació te dona vida. Totes les setmanes anem a parlar amb els doctors de l'acadèmia, amb Juan Aliaga, amb Álvaro Sala, bueno, perquè ells també ens ajuden i ens donen resposta a tot allò, pues, referent a l'alimentació, a la hidratació, en fi, als hàbits saludables, que és molt important per a un esportista, per a un futbolista, per a xiquets de la acadèmia que estan així. Cuidar-nos un poquet millor. I avui anem a començar esta secció amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Rodi.
1: Bueno, jo crec que va ser molt interessant, no?, esta nova secció que estrenem avui, no? Jo crec que molt instructiva, molt educativa, no?
2: Ixa és la nostra idea, de que això ens servisca als xicons i tantes pares perquè tinguin uns hàbits el més saludables possibles i que això els ajudi a fer la seva activitat esportiva, que al final i al cap és la nostra tasca, sí.
1: Perquè vosaltres, així en l'acadèmia, bueno, de tant en tant feu xerrades amb els pares, també per a dir-los com alimentar a xiquets, això ho feu habitualment?
2: Sí, dins de les nostres tarees, així, una d'elles és la de la informació i de la formació per als pares i per als xiquets de tot allò que puga intervindre la medicina dins del seu desenvolupament, dins del camp de futbol. I probablement el que més podem intervindre nosaltres, per lo menos a modo de veure, el més important és la manera d'alimentar-se. I per això anem a començar aquestes xerrades.
1: En alimentació, que és molt important, és importantíssim.
2: Importantíssima.
1: Bueno, estàs preparat ja per a les preguntes? Preguntes de xiquets, d'ací de l'acadèmia i dels pares, eh?
2: Ah, m'agrada moltíssim això.
1: Bueno.
2: A veure per on ixen estos.
1: Primera pregunta, doctor.
3: Soc Mario i vull saber si és important des de xunar bé.
2: A veure, dins de la horària de l'alimentació, hem de tindre en compte que quan s'alcem del llit hem d'estar moltes hores sense fer cap d'activitat. El nostre organisme ha estat descansant i també ha estat sense prendre ningú tipus d'alimentació. Necessitem un aport d'energia que ens permetisca fer les nostres activitats diàries. Per això entenem que el desdejuni ha de ser, si no en quantitat, com tot al cap del dia en l'alimentació, almenys sí, el 20% de la quantitat de calories del dia haurien d'aportar-se en esta primera menjada.
4: Soy Óscar Mogo. ¿Qué contiene un buen desayuno?
2: Aviam, això n'hi ha moltes teories sobre el tema, però lo que actualment està més en boga en quant a la nutrició, i sobretot la nutrició al cap de l'esport, és fer un menú equilibrat, és dir, no prendre soles un plat o soles una beguda en fruita o en llet, sinó que el desdejuni estigui composat de diversos composants. Normalment un lácteo, normalment un cereal, que ens aportarà hidratos de carbono, que són l'energia, sobretot si són carbohidratos de lenta metabolització, que són els que més aconseguim a aquestes hores del dia. Després un bon got de fruita, que a més d'aportar-nos vitamines i algo de fibra vegetal, ens va aportar quantitat de líquid que va afavorir que els nostres músculs se puguen manejar de forma correcta després d'haver estat parats molt de rato. I això, si li podem afegir pues una xicoteta part de proteïna, que pot ser en forma d'un tros de jamón york o pernil serrano, totes aquestes alimentacions que siguen no massa carregades de grasa, pues en això jo crec que tindríem un desdejuni adequat.
1: Prenga una nota, que es molt interessant el que està dient el doctor. Tercera pregunta.
5: Hola, em diu el Mario, volia saber si són o no són adequats els aliments en sucre.
2: Aviam, és de veres que als nanos és la que més li sol agradar. I, però, a veure, partim de la base de que els diferents sucres que n'hi ha dins de l'or que nosaltres podem prendre, nosaltres quan parlem de sucre parlem de carbohidrats. Els carbohidrats tenen dos tipus de diferenciació: el carbohidrat de lenta metabolització, que composa tant de la pasta, l'arròs, tot allò que tinga llegums o el pa, la quereguilla, i després tenim els de ràpida metabolització. Ahí nosaltres incluïm bàsicament el sucre, els aliments rics en glucosa o sacarosa. Són una sèrie d'aliments que aporten una energia de forma molt ràpida, que generen una sèrie de canvis en el nostre metabolisme que, diguem, que alteren el bon funcionament si s'abusa d'ells, com en tots els aliments. I, a més, tot allò que no se consumeix és ràpidament inclòs en el cos de forma, en forma de grasa. I pues, és una manera d'acumular pes que no ens vendria, no seria beneficiós.
1: Quarta pregunta.
6: Hola, soy Denise. A mí no me gustan las verduras, ¿hay que comer verduras?
2: Ja ho sé, ja ho sé, que ha tingut en casa xiquets, ja ho saben. De tota manera, ells deben de ser conscients, i jo sé que els pares ho fan i costa, però ho fem, que el principal aport de composants de vitamina estan en les verdures. I són importants, per tant, per tot allò que necessitem per a l'activitat física. Estem parlant de xiquets que estan fent esport, que estan treballant la seva musculatura, que estan jugant una sèrie de reaccions químiques que bàsicament se duen a terme en ajuda d'uns productes que nosaltres denominem vitamines, que són composants que bàsicament se troben en totes les verdures, a banda de que ajuden a ampliar, amb la qual la gana de menjar és menor i consumeixes menys aliments que te van a produir després sobrepès, i a banda ajuden també a que l'hàbit intestinal funcione de forma adequada. Són tot avantatges.
1: Molta fruta i molta verdura, això és fonamental en l'esportista i més en els xiquets a aquestes edats.
2: Efectivament, i sobretot és interessant que ells prenguin l'hàbit de fer-ho. Sabem que és difícil i, en fi, inclús en congressos es parla de com habituar els nanos, perquè és de veres que és una gran complicació, però es tenim que donar compte de que n'hi ha que fer-ho i n'hi ha que lluitar per això. Insistir, no insistim prou, però a veure si ho aconseguim en estos.
1: Quinta pregunta.
7: Hola, me llamo Seila y mi pregunta es: ¿cuántas veces hay que comer al día?
2: Bueno, actualmente los pediatres están, yo creo que están todos de acuerdo en que la mejor manera de hacer la alimentación en qualsevol estadio evolutivo y en qualsevol actividad física unitariamente son 5 menjades al día. 5 menjades de manera que estiguera repartit el menjar, com vos deia abans, un 20% aproximadament en la menjada de la primera del matí, aproximadament un 30% a migdia, un altre 25% per la nit al sopar, i el que resta, que són 10-15%, repartit en dos mitjans intermitjanes, que són l'esmorzar i el berenar, però que n'hi ha que fer-los per no fer massa espai entre una i les altres.
1: Altra pregunta.
8: Hola, quería saber la importancia de la carne y el pescado.
2: N'hi ha que menjar proteïna. La proteïna dins de la nostra alimentació és la responsable de que tinguem una bona arquitectura muscular i òssia. Entonces, no n'hi ha una altra manera de que això estiga fort que fer l'aport a base de menjar. I bàsicament els aliments que hem comentat, probablement incloent també l'ou, que també és una font important de proteïna, però potser tant la carn com el peix, en quantitats importants al cap de la setmana, és la base de que nosaltres puguem tindre una musculatura ben forta, a banda de els productes que tenen i les propietats, sobretot del peix, en quant a aport d'una sèrie d'elements nutricionals que no tenen altres aliments. Són productes que després parlarem d'ells, les grasses insaturades.
1: Ahí anem, al tema de les grasses.
9: Hola, soy Gonzalo y quiero saber si todas las grasas son buenas.
2: Pues sí, sempre han sigut desqualificades, sempre ha sigut un aliment proscrit, com algo roïn. És evident que l'excés de greix no és el més adequat, però també és de veres que certa part de composants d'alguns tipus de grasses se consideren ja avui en dia com elements fonamentals en l'alimentació, bàsicament una sèrie d'àcids omega, que són unes grasses especials que s'ha vist que estan relacionades directament amb la bona salut cardiovascular de les persones. Això està sobretot en els fruits secs i en els peixos, sobretot el peix blau és un dels més rics. Per això és recomanable sempre que alguna part de les menjaes pues, siga en aquests composants. Si hem d'elegir un altre aliment que siga part de greix i que siga per a nosaltres un aliment indispensable en l'alimentació, és l'oli d'oliva. Ja sabeu que està inclòs en la famosa dieta mediterrània, evidentment en cru, perquè si el tenim que calfar sabem que perd les propietats, les grasses se transformen per física i ja no són tan recomanables, però si som capaços de ficar-lo en la dieta junta una bona ensaladeta, doncs tindríem una verdureta i un fantàstic oli d'oliva de qualitat.
1: Millor que millor. Bueno, doctor, has pogut comprovar que, bueno, que els nanos i els pares estan en la faena. Això és bo, este és el camí.
2: M'alegre, així n'ha de ser i així n'esperem que continuï al cap de la temporada. Anirem continuant veient-se.
1: Sí, pues, perquè la setmana que ve pues, tornarem en esta secció de la Fundació Te Dona Vida. Estarà el doctor Álvaro Sala i bueno, parlarem d'higiene, que també és molt important, no?
2: Sí, i ho és. Jo... ja portem uns quants anys així en el club i és de veres que de vegades veiem algunes actituds a nivell d'higiene que ens agradaria que els xicons es donaran compte de que poden fer-se millor, no? I simplement és pues, donar uns consells i que se donen compte de com deuen de comportar-se i sanitàriament parlant, higiènicament parlant, dins d'un vestidor o en el transcurs del quan estan entrenant.
1: Pues doctor Juan Aliaga, el doctor de l'Acadèmia del València, crec que ha sigut molt interessant i bueno, pues continuarem parlant de hàbits saludables per a formar a xiquets de l'Acadèmia i a tot el món.
2: Molt bé, Robi, pues així vos esperarem.
10: Hola, soy Aymar, no te pierdas mis goles en la ràdio del València. Amunt!
11: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno.
0: Els millors gols a VCF Radio.
12: Ahora que la recupera Javi Guerra la pilota, la pencha al balón, pasa, gol. ¡Y gol!
13: Ya Hugo.
12: Hugo Duro.
13: Vamos Hugo, vamos. Sí, señor, se lo merece, hombre.
12: ¡El gol del empate! ¡El gol del Valencia! ¡El gol de Hugo Duro! ¡Sí, señor! ¡Por fin marca! ¡El davanter madrileño, el Valencia! ¡Hugo Duro! ¡Para empatar el Valencia! ¡El partido!
14: Hola, soy Jaume Durà. No el pergues els meus gols en la ràdio del València. ¡Amunt!
15: ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club, una forma diferente de pertenecer, una forma premium de crecer. Haz realidad el sueño de tu peque y consigue que sienta la emoción de Mestalla gracias a Divina Seguros. Contrata cualquier seguro de Divina Seguros y entrarás en el sorteo para que pueda salir de la mano.